0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

goes with witches and curses.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó 14 ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules:
2: inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de llengua catalana i literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: Esports. El San Antonio Spurs estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada, i participaran 48 seleccions.
1: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugims matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Per la meva religió. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Xavi. Va, que bé. Moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:15 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parlem amb la Tere, que us ho acabi d'arreglar, això.
3: Tere, va, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica, va patir. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
3: No, home.
0: Que ara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Va fer de com que el primer ha sortit tranquil·let, no, i va sortir tu.
0: Anaven molt confiats, a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny,

0: titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
2: Sí, no s'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per ser l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica, el que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que s'havia fet aquí, crec que
0: Perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, que va ser tot...
2: Tenim uns símbols bonics per exhibir i està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa un quart de nou.
0: El vaig veure molt cansat,
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella per tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill,
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona a qui van matar amb un tret al cap a mig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, i si la torre del Parro no sabreu la torre del Mundial.
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: Vaja, el que em dóna vida.
2: Amb qui vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant.
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narris en directe, perquè això és el
0: que... I tant. A mi que em posin aquí a la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu, va explicar coses interessants. No us perdeu el programa matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
4: Maiol, i també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha agradat bé això,
0: Que, doncs, que poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't. Cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne",
0: sí,
4: el
0: nostre home,
4: amic.
0: Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins els Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és més la terra
0: americà,
4: dels
0: diners. No? El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Fregant ja un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que, Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira, una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Silvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor de què parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és evidentment la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori diu que és insuficient, que realment falten places, i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'escola de música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. A aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí. Això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor, toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí,
0: claro,
6: en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Hoy está ya.
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. Claro. El tratamiento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, Darín, tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho.
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Val. Ja l'hem sentit, Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat.
2: Té bona veu.
0: Com a què músic. Dius?
1: Només cride.
2: Té bona veu.
1: S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30, en total 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no canta en totes, de fet només hi ha 3 cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera, Scott, Juan Magán, Pitbull.
0: És
2: que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, hem buscat la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Però si ho hem explicat al principi. Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la ràdio inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat a Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi de les matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona, aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
4: Sí, eh?
3: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i ahir se'm passava tot això pel cap de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la dona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra,

0: Després la tècnica.
1: Ara. És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
0: Amor n'hi ha molt.
1: Exactament, en tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous 11 de juny.
0: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles també, a banda de Xavi Canalías. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu, la meravellosa Núria Esper també bufarà espelmes, concretament 95, i acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba al 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini.
1: Ara!
2: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
1: Aquest matí, als matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys, és una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:45 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui a la sessió golfa amb Àlex Gorina recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular, me hubiera valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire de 3Cat Info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal la plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa. Falta un segon, però estem davant d'un fet històric perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira,
3: han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donant compte a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons, ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia de Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al paveter de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a 6:02 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe, mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona. Llegim al Tot Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Gran Depart del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Gran Depart, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: Amb només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que van fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor, el Jordi Novell, ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i sobretot també què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López.

0: que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 9:15 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.

avui, concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 3 quarts de 9 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui a l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la part

0: inimaginable veure'ls algun cop a la vida en directe, perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu. És l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda dempeus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Brasil, falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny.

0: una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, tan boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, avui marxa el Papa després de dos dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
1: I tant.
2: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
1: Molt.
2: Amb qui vas aquesta nit?
1: Jo què sé. Amb Sud-Àfrica.
2: Amb Sud-Àfrica, molt
1: I
2: bé.
1: I creus que guanyarà?
2: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, apostes, això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Àgora Esportiva, vés a planxar Barceló, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
1: Déu-n'hi-do.
2: I ja ho tenim.
1: Gràcies, Maiol. No marxis.
2: Anava a dir-te, no vols res més?
1: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara Garcia, Marta Viana.
3: Vinga.
1: També els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Maiol.
2: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
1: Molt bé, Maiol. No m'hi sento representat.
2: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
1: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
3: Podem treure la calculadora?
1: No.
3: I tu què estàs buscant?
1: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
3: No sé. T'estic veient.
2: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
1: Que sé, Maiol,
2: Bueno, aviam, si, la dada, Maiol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
1: Has dit segons, eh?
2: He dit segons.
1: Podem fer milions, dies. Milions.
2: Va, voleu fer dies? Va, dies, va, dies, va. Us ho deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
3: Molts dies.
1: Molts.
3: És que s'acabarà la cançó.
1: Un moment, jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
3: Hem de multiplicar.
2: 2.000. 2.000.
3: Tota la vida.
2: 2.000 dies són 6 anys, que no dies.
1: Ah,
2: més o menys. Bueno, 7 i mig.
1: Uf, doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
3: Molts més.
2: Bueno, podeu que us ho digui o no?
1: 70.000.
2: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons. Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
1: Quants segons tirats al llit dormint.
3: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, Maiol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Maiol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
2: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
1: Gràcies, Maiol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
4: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
7: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
4: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
7: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
4: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
8: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
4: Lorena Ros, cineasta.
9: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
4: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
4: Vides als marges.
5: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Els matiners, els primers que despertem Catalunya.
13: Cada matí, Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, jo tinc una carnisseria, que es diu Carnisseria Eva Llosquer, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
14: Exactament.
1: Molt bé.
14: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, ai, molt bé, Òscar. On us vau conèixer?
14: Pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
15: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, sota cap concepte revelaràs l'identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
1: Fixa't.
15: Amb això t'ho dic tot.
1: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
15: Parella no, lío a fer... Però parella no, ja. Què dius ara? Només faltaria.
1: Apa!
3: Molt bé. Quanta sinceritat.
1: Està molt bé.
3: Clar que sí.
16: Sí.
1: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
3: No dirà res, la Maica.
1: No dirà res.
3: Ja ho ha dit.
1: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com el Patufet o el Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el TikToker de Vinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
17: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
18: Aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
17: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
18: El desarmes, el desactives.
17: I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per... totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí. I sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els hi costava.
16: Hola, buenos días!
17: I el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
16: En castellà?
17: Sí, i, però que jo sé parlar català i tal, soc nascut clar. Aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso i en català i a casa és que parlem barrejant el català, el castellà, el marrubi, o sigui...
16: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
17: Moltíssima gent, també.
16: Qui, per exemple?
17: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
1: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
19: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè clar, no el vas conèixer.
20: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses un... Veus una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com... Va creuar el riu? En sèrio? El meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssim. Anava amb la saca de cartes amunt i avall i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Pff, quin terror.
19: Gràcies a ell, milers d'històries...
20: Van arribar.
1: Ai, quin programa que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, és per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 93207474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
21: Molt bon dia, com
1: Ui,
21: estem?
1: Manel, ja fas veu optimista, tu.
21: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
1: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
21: Pues sí, però has cansat. Quan arriba divendres, dissabte, per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar cansa i, bueno, però, bueno, content sempre.
1: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
21: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, matí no algú més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
1: Sí.
21: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
1: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
21: Com?
1: Quan fa que t'hi dediques?
21: Bueno, doncs, pel meu compte, ja fa 38 anys. Sí.
1: No!
21: Des que vaig vindre, abans d'anar a la mili, ja era camàlic, i quan vaig vindre a la mili, ja m'ha ficat pel meu compte.
1: Déu-n'hi-do.
3: Hi ha bon ambient al mercat?
21: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, tant. En tots fem les bromes amb els carnissers, amb els escoters...
3: Tu t'ho passes bé.
21: Sí, tu passes bé. I passa ràpid.
1: Això és el més important.
3: Sí.
21: Sí, tant.
1: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
21: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
1: Sí.
21: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys. Encara... O el que duri el mercat. Perquè el mercat està impactant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la salut, a tot el mercat, que vinguin, que combinin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
1: Clar. Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
21: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses... som una mica psicòlegs,
1: ara. Sí.
21: De tot. Fem de tot una mica,
1: Doncs escolta'm.
21: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys. Però tot és escoltar la gent, ja que que tinc una mica de carisma amb la gent, i això ho tenim molt al mercat.
1: I això és el més important, i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, sí, molts records al Mercat de la Salut de Badalona, i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu, sí, que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
21: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
1: Ens quedarem amb aquesta...
21: Que vingui al mercat.
1: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
21: Igualment, vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu, perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, amb una de les seves històries.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, Cordomí, bon dia, què expliques?
0: Bon dia, mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra, sí, que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
0: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès, no fresca ni calor moderada ni res, va fer fred, ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de mayo no te quites el sayo?
1: Sí. Home,
0: doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Ahir quin dia era? Ahir quin dia era? 10 de juny.
1: 10 de juny, que
0: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
1: doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies, moltes gràcies. Eloi, vinga,
0: va. I per molts anys, Xavi.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
0: Avui encara començarà a sortir sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant, i a poc s'obriran clarianes. I la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
1: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu. Francesc Soler, molt bon dia. Adéu.

0: Mar Negre. Capítol 9. Paranys. A Mallorca, d'això de posar paranys, en diuen parar garbellets. Sobretot si és a l'hora de caçar petits ocells. No et sembla que és molt bonic, això?
1: El que em sembla molt bonic és que sempre que tenim guàrdies et dediquis a manir l'espera amb històries, llegendes o curiositats lingüístiques. Deu ser el mosso d'esquadra més raro de tot el país.
0: Oh, no creguis. N'hi ha uns quants de ben estranys, eh? Alguns fins i tot es dediquen a escriure novel·les negres, que ja són ganes d'emportar-se la feina a casa, aviam si ens entenem. D'altres, encara pitjor, que tenen un club de lectura de novel·la negra i que, segons m'han dit, són lectors d'allò més fins. Uns altres que s'emporten la feina a casa. En conec uns quants que es dediquen a fer d'entrenadors de futbol de xavals. Que això està molt bé. Però n'hi ha un altre que és àrbitre de bàsquet. I això sí que és viure al límit. I fins i tot n'hi ha un que a les hores lliures fa la torre Eiffel amb escuradents. I diu que això li va bé com a exercici mental per desconnectar i prendre més perspectiva per resoldre els casos que té entre mans.
1: Cadascú s'entreté com pot. O sigui, que a Mallorca en diuen parar garbellets i se suposa que això és el que estem fent nosaltres?
0: Correcte. A mi això de l'afició per la llengua em ve dels avis. Em sembla que aquesta no te l'he explicada mai, d'història.
1: Aviam, sóc tot a orelles. Tanmateix, no ens queda més remei que esperar. Sort que aquí al cotxe tenim aire condicionat, que si ho haguéssim de fer fora ja ens hauríem mort deshidratats.
0: Doncs espera't, que avui al matí he sentit a la ràdio en Tomàs Molina i n'ha deixat anar una de bona amb aquell optimisme que sempre el caracteritza.
1: Ja ha dit
0: que tenia una bona notícia, que estàvem vivint l'estiu més fresc de la resta de la nostra vida.
1: Prefereixo que m'expliquis qualsevol història dels teus avis que no pas que em parlis del temps, que això sí que em posa de mala hòstia.
0: Doncs els avis, veient que els franquistes havien entrat a Barcelona i que ja no hi havia res a fer, varen marxar cap a la frontera i varen passar cap a França, on hi tenien parents que hi havien anat i s'hi havien establert molts anys enrere amb la crisi de la filoxera i tot això. Van decidir que hi anirien un temps i que ja tornarien. Van agafar les claus de casa, els diners que varen poder replegar i les coses mínimes de roba i el que tenien, perquè sabien que haurien de marxar a peu. No és que sigui lluny, però millor viatjar lleugers. I saps quina és la cosa més preuada que es varen endur i que no varen voler deixar enrere?
1: No en tinc ni idea, però així com ho expliques, segur que ha de ser una sorpresa de les grosses.
0: Es varen endur un sol llibre, que per ells era el tresor més important que tenien a casa. El Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Un dia llegia les memòries de l'Antoni Rovira i Virgili i explicava que en plena retirada, al mig de la muntanya, hi havia molta altra gent que es van portar el diccionari, perquè sabien que mentre conservessin la llengua, conservarien la seva manera de ser i mai ningú no els hi podria prendre. Va ser llegir això i posar-me a plorar pensant en el que m'havia explicat l'avi. I suposo que per això la llengua m'interessa tant, així com les llegendes i les rondalles de casa nostra i de la nostra terra. Ser empordanès deu ser això, i ser català també. Així que, ja ho veus, tu i jo aquí, parant garbellets, a veure si enxerpem algun pardal o un voltor carronyaire posats a fer.
1: He de reconèixer que si aquesta vegada tu i l'Ares encerteu la hipòtesi, no em quedarà més remei que arribar a la conclusió que els homes penseu només amb la polla.
0: El refranyer popular és ben savi. Quan el cap de baix s'engalaverna, el de dalt no governa. I em sembla que això ha passat tota la vida i continuarà passant tota la vida. La qual cosa demostra que la lletra ferida és algú molt intel·ligent, que sap emprar totes les armes al seu abast, fins i tot també les de la seducció.
1: Jo espero que us equivoqueu.
0: I jo que l'ego pugui amb ella i la nostra trampa acabi de funcionar. Si tot va com toca, avui podrem identificar la lletra ferida i llavors ja només l'haurem de seguir nit i dia. D'aquí a 2 dies comença la Vila del Llibre de la Rambla i allà la podrem detenir.
1: D'acord, repassem les dades. Gràcies als companys de la científica aconseguim descobrir una empremta a la casa de Fogueroles i es descobreix que és una talla anormalment petita per una persona de l'alçada que el forense indica que ha de tenir el nostre assassí, en funció de la informació que ha pogut obtenir dels dos primers cadàvers, que és algú de més de 1,80 m. Això et fa sospitar que l'assassí no és un assassí, sinó una assassina.
0: Exactament. No quadra gaire la mida del peu i això fa sospitar que és una dona, i és llavors quan l'inspector Serra comença a veure la possibilitat no només que sigui una dona, sinó que a més tingui relació amb algú de la nostra comissaria. I que segurament aquest algú no sap que la seva parella és l'assassina ni en té cap sospita. Això pot explicar que tingui alguna informació privilegiada.
1: I és quan decideix esbrinar quina gent pot estar sortint amb una dona al voltant de 1,80 m, que té un 42 de peu. I per això decideix muntar la festa.
0: Exacte. Jo li vaig demanar com podríem trobar aquesta gent en una comissaria tan gran on no tothom coneix a tothom, i no podíem dir que estàvem buscant una dona amb aquestes característiques. Així que l'inspector decideix organitzar una festa informal per homenatjar les parelles dels agents. Té la gran idea de dir que ha arribat el moment de fer un reconeixement a les persones que hi ha darrere dels agents, a les famílies, i fa una recomanació que tothom de la comissaria hi vagi amb la seva parella, perquè els vol donar un objecte i un reconeixement, i que després hi haurà un sopar.
1: I això ens permet observar una per una les parelles de tots els nostres companys. I és quan només trobem una candidata, la parella del Raymond Borni, caporal dels antiavalots, de qui no sabem absolutament res, però que coincideix amb alçada i segurament amb peu amb la nostra sospitosa. I aquí comença l'operació Garballet.
0: Que ara veurem si surt bé. L'inspector li ha demanat al nostre agent que faci una feina especial com a suport al nostre grup d'investigació. Que retorni als companys de la científica de Barcelona i al jutjat l'original de Flors del Calvari, el que vàrem trobar al pis de Folgueroles des d'on es va disparar contra Jaume Coll Mariner.
1: I aquí és on jo em perdo, no entenc res.
0: La idea és que ell li comuniqui a la dona que té aquest encàrrec especial i que a més li expliqui que hem trobat l'empremta de la sabata i que ben aviat es publicarà als mitjans, que encara no ho hem fet per no posar l'assassina en alerta. També li comunicarà que hem descobert que és una dona. Vaja, li ho garlarà tot, perquè per descomptat ell haurà anat demostrant l'interès en el cas fins ara i ell es podrà vantar de tenir informació reservada.
1: O sigui, l'estem emprant una mica per fer-se el xulet.
0: Exacte, una mica no, totalment. Això hauria de fer que l'assassina es posi nerviosa i que quan en Raymond marxi cap a Barcelona ella surti de casa, i aquí és on entrem nosaltres.
1: Que l'anirem seguint discretament. La pararem en un control casual que ens permetrà saber-ne el nom i marcar el seu vehicle i tenir-la controlada en tot moment. És cert que la podríem haver seguit des del primer dia, però en Raymond no és imbècil i s'hauria adonat que la seguíem, sobretot quan estiguessin junts. I per això tota aquesta parafernàlia.
0: Que pot ser que se'n vagi a la merda i tot sigui només un cúmul de casualitats i ella no sigui la lletra ferida i estiguem equivocats del tot. Però això només ho podrem saber d'aquí a uns quants dies. De moment és l'única pista que tenim i l'hem d'aprofitar al màxim. Així que hauríem d'intentar saber qui és aquesta dona.
1: Fet.
2: He de reconèixer que les informacions que he aconseguit saber m'han trasbalsat una mica. Mai no se m'hauria ocorregut que ja sabessin ells que sóc una dona. Pensava explicar-ho jo mateixa després del meu proper assassinat i que per primera vegada m'hagin passat la mà per la cara no m'ha fet gota de gràcia. Això vol dir que aquests de la científica fan bé la seva feina, i tant que sí, i de reconèixer que sempre els havia subestimat i que sempre havia cregut que tot era pura feixonderia motivada per l'èxit insultant del CSI, que ja podeu dir el que vulgueu, que és una sèrie que va estar bé la primera temporada, però que després han estirat com un xiclet. Sembla que els guionistes hagin anat a un campus d'estiu amb en Benet i Jornet. Home, no fotem! Amb tots els respectes per en Benet i Jornet, que jo amb les seves sèries hi he passat moltes estones memorables. Mira, fins i tot recordo alguns claus memorables de tarda amb un xicot que tenia aleshores i que es posava calent cardant mentre de fons teníem el cor de la ciutat. Ja ho veus, cadascú s'excita com pot. Doncs això, que el tema del FSI els ha donat un poder a aquests nois que ara es creuen els reis del mambo. Però els nostres deuen ser bons, perquè segons que m'han explicat en Raimon, no és fàcil treure una empremta. També he de reconèixer que m'ha fet gràcia saber que la sergent Siquier i el caporal Vaireda han tornat al cas. Ai, al final han vist que no tenen ningú millor que ells dos per intentar atrapar-me. I si abans hi tenien interès, ara s'esforçaran més, perquè hi deu haver alguna cosa personal. També, i això vulguis o no, a mi això em motiva. Un bon enemic, sempre ho he dit, i si algun dia m'atrapen, cosa que dubto, se'm faran creus d'haver-me tingut a tocar i que l'inspector Serra em regalés aquella insígnia. Va ser tot un detall per part seva organitzar una festeta per fer un reconeixement a les parelles dels agents de la comissaria. I tot va estar molt ben organitzat, amb molt bon gust. I em va encantar que en Raimon m'hi portés. Va ser com un reconeixement implícit en societat de la nostra relació. Pobre. Quan s'assabenti que només ha estat una excel·lent font primària, se'n ressentirà. No ha tingut gaire sort amb les noies, el pobre. Sempre buscant un amor romàntic. I en canvi, amb aquest cossarro que passeja, abonat a les relacions efímeres, no és que em facis carafalls, aviam. Sempre ha tingut clar que són preferibles uns quants claus que unes quantes palles. Però en el fons és un romàntic que busca crear una família i una estabilitat. I crec que pensa que a mi ho podrà aconseguir. Ai, ves per on. El més a prop de crear una família que haurà estat és en la seva relació amb una de les assassines en sèrie més mortíferes del país. Veure-ho per creure-ho.
0: Atenció a totes les unitats. El paquet es posa en marxa. Si segueix la rutina de cada dia, es dirigirà cap a la feina a la biblioteca. Podríem improvisar un control a Can Duran i allà procedir-ne a la identificació.
3: Rebut. Totes les unitats en posició.
4: Creus que funcionarà?
0: És la millor manera de fer-ho. Un control rutinari que ens permeti comprovar l'afiliació i acabar amb èxit el seguiment d'aquests dies i poder marcar el cotxe. Un cop que tinguem això, ja citarem la directora de la biblioteca perquè ens ajudi i ens doni clarícies.
4: Doncs vinga.
5: Aquí unitat 4. Dispositiu muntat. Ja veiem el cotxe. Procedim a identificació. Passem filiació en haver acabat el servei. Procedirem al registre rutinari del vehicle per poder col·locar la balisa de seguiment.
4: Rebut. Bona feina i màxima precaució. Si és la nostra sospitosa, és molt perillosa.
5: Rebut. Fem trobada a comissaria per retre comptes després del servei.
4: Rebut. Ens veiem ara. Aneu amb compte.
2: He de reconèixer que m'ha pujat l'adrenalina quan he vist que em paraven i em demanaven la documentació. Però no m'hi podia negar. Just davant de Can Duran hi havia un operatiu muntat i ens anaven parant a tots. Si hagués fet qualsevol maniobra estranya, hauria aixecat sospites. I a més, estic tranquil·la, perquè no crec que els Mossos estiguin buscant ningú a Figueres. Però tot i així, he sentit aquesta emoció, aquesta acceleració dels batecs del cor, aquesta intensitat màxima. I al final, tot ha quedat en no res. Un simple control rutinari. A Havien rebut un avís que hi havia hagut un trasllat de gossos criats il·legalment i estaven revisant els cotxes i per això ens han anat fent baixant i ens han fet obrir el maleter. Una simple identificació rutinària i després de cap a l'aparcament, arribar un quart d'hora tard a la feina, però no m'ha calgut justificar res perquè la directora anava 3 cotxes darrere meu i també l'emparada, o sigui, que estàvem igual. Al final es veu que tot ha quedat en no res, que han trobat el cotxe amb els gossos en un altre control i han disparat el dispositiu en el qual m'havien parat a mi. O sigui que tot ha quedat a no res. I sort que ha estat així, i que jo, el cotxe, només el faig servir per desplaçar-me, però mai no hi he posat cap cadàver. Que ja conec prou els procediments i sé quantes vegades la gent cau perquè acaben trobant rastres de sang al seu cotxe. A mi no m'enxamparan per això. I si ho puc evitar, no tornaran a trobar cap empremta meva. Això va ser una bona cagada, ho he de reconèixer. També ha estat bonic notar aquesta pulsió, aquesta sensació d'estar viva. Sobretot perquè avui a la tarda inauguren la Vila del Llibre a la Rambla i demà hi baixaré. Tinc ganes de sang. En Raimon està controlat perquè té guàrdia. Es veu que hi ha un partit de rugby d'aquests de màxima rivalitat i ha d'estar preparat per poder intervenir si cal. I això no serà un problema. Li he dit que passaré tot el dia amb les meves amigues a Barcelona, que anirem a dinar i al teatre i que ja tornaré demà, que no es preocupi. I ell ha estat content que tingui plans, que així no es mortifica per no poder estar amb mi els dies lliures si ell ha de treballar, que això es veu que li fot molta ràbia. O sigui que via lliure per demà. I a més, ja ho tinc tot planificat. Ja sé qui serà la meva propera víctima. I això em fa estar especialment contenta, atenta i predisposada a continuar amb el meu pla.
6: Bona feina, nois. Ja tenim el cotxe localitzat, un bon dispositiu per la Vila del Llibre de demà i, si no ens hem equivocat, ja sabem a qui estem perseguint. Carme Navarro Vázquez, nascuda a Girona el 23 d'abril del 1981, així doncs, 43 anys. Bibliotecària de professió, però llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Màster en Literatura Comparada. Un doctorat en curs matriculat a la Universitat de Perpinyà. Està fent de lectora a la Universitat de Zagreb i va estar un any més a Montpellier com a lectora. Però la van expulsar després d'una discussió amb uns quants companys de departament. En tornar a casa, va treure les oposicions com a auxiliar de Biblioteca Figueres, on es va instal·lar el pis que una tieta seva tenia aquí, i on està empadronada. Però des de fa uns quants mesos té una relació i comparteix habitatge amb el caporal dels grups antiavalots, Raymond Borny. Ella fa 1,80 m d'alçada, i no sabem el peu que calça. Va jugar bàsquet en la seva etapa universitària a Girona i no se li donava malament. Era una bona alè, amb un bon tir exterior. I si els nostres càlculs no fallen, és la responsable de 3 assassinats fins al moment. I és a les nostres mans evitar que la xifra augmenti.
4: De totes maneres, el que continuo sense entendre és per què ha començat ara a matar i quina finalitat tenen els seus assassinats. No ho puc entendre.
7: Moltes vegades no en tenen de finalitat. No cal anar a buscar sempre 3 peus al gat, que no sé per què se'n diu així. Perquè ja em diràs que és fàcil trobar 3 peus amb un animal que té 4 potes. Però ara no entrarem en disquisicions lingüístiques. El cas és que la Carme arriba un dia que se li gira el cervell i comença a pelar escriptors. Vés a saber per què. I demà, quan la detinguem, potser ens ho explica i llestos. No cal menjar-se més el cap.
4: Podria ser que no sigui així.
7: El què?
4: Que no sigui buscar tres peus al gat, sinó tres pèls al gat. I això ja tindria un sentit.
7: Ara no t'entenc. Els gats en tenen un fotimer de pèls.
4: Sí, però no hi ha cap gat que tingui més de dos colors diferents. I potser d'aquí això dels tres pèls. Sigui com sigui, hauríem de citar la Nati i parlar un moment amb ella.
7: Amb qui?
4: Amb la Nativitat Vilanova, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent i, segons sembla, la cap de la nostra sospitosa.
7: La coneixes bé?
4: Som amigues de la colla de quan estudiàvem a Girona. Li podem explicar amb tota tranquil·litat el cas i ella no dirà res. I, en canvi, ens ajudarà en tot el que pugui.
7: Doncs ja fem tard a demanar-li que vingui. Si apareixem nosaltres per la biblioteca i la Carme ens veu, ho haurem esgarrat tot.
4: Tens tota la raó. Li demanaré d'anar a fer un cafè a Roses, assegurem-nos la discreció. Si hi ha un lloc que està petat per aquí a la vora a començaments de juliol, és Roses. Allà segur que passarem desapercebuts.
3: Jo sóc músic de carrer.
7: Una de les coses bones d'aquest local és que sempre intenten posar música en català. Així, si entra qualsevol guiri, potser li ve la curiositat i vol descobrir quin grup canta i aprèn alguna cosa interessant del país que ha visitat, més enllà d'haver-se tajat a base de sangries i d'haver menjat alguna que altra paella infame per la qual li han arrencat el cap i ni tan sols se n'ha adonat. I a més, els del país tenim un refugi on sempre som benvinguts. És trist que sigui així, però sort que aquí com a mínim en tenim un. A molts pobles ni això.
4: Doncs mira, ja t'agraeixo la descoberta. Jo no hi havia estat mai aquí. No sé per què, però sempre tinc més tendència cap a Sant Martí d'Empúries, l'Escala o cap a Llançà. Però suposo que m'hauré d'acostumar a venir amb la nena aquí. Les criatures adoren la sorra. Mira, per allà ve la Nati.
8: Bon dia, Antònia, com estàs?
4: Molt bé, i tu, com va tot? Et presento el caporal Estanislau Baireda.
7: Tot un plaer.
8: Igualment, em teniu molt intrigada. No sé en què us puc ajudar.
4: Mira, el primer que t'hem de demanar és la màxima confidencialitat. De la teva col·laboració en pot dependre la vida d'alguna persona. I per això t'hem de demanar la màxima discreció. Podem comptar amb tu?
8: Per descomptat.
7: Doncs mira, perdona que et tutegi, però l'Antònia m'ha dit que sou amigues i m'he pres aquesta confiança.
8: No hi ha cap problema. Ja podeu explicar-me el que vulgueu.
4: Tenim importants sospites que apunten que la Carme Navarro, que treballa a les teves ordres a la biblioteca, pugui ser el lletre ferit. Abans que puguis dir res, totes les proves i les nostres investigacions apunten que l'assassina és una dona de més de 1,80 m d'alçada i que té un 42 de peu. Vam aconseguir allà una empremta en el pis de Fogueroles, que va ser el que ens va posar sobre la pista bona, i a partir d'aquí hem començat una investigació que ens ha portat fins a ella.
8: Mare de Déu, això sí que no m'ho esperava de cap de les maneres.
7: Necessitem que ens diguis tot el que saps d'ella i si creus que pot haver-hi algun motiu que pugui explicar aquests assassinats.
8: La Carme té unes idees una mica estrambòtiques pel que fa a la literatura del país, això sí que és veritat. Va treure l'oposició fa uns 7 o 8 anys. Sé que havia fet estades a l'estranger, a diferents universitats, on hi havia estat com a lectora primer i després com a contractada, però no havia acabat de triomfar, i tampoc aquí, a casa nostra. Sé que escriu, ha guanyat algun premi local de relat en

0: Dic quelcom molt cruel, però que es va complir a la perfecció. Ja veuràs com avui tindrem un munt de gent que vindrà a treure els seus llibres i ja veuràs com la seva darrera novel·la es vendrà molt les properes setmanes.
1: I va tenir raó?
0: Absolutament. Aquella mateixa tarda no ens va quedar cap llibre seu i es van filar les llistes de vendes com a mínim fins al segon assassinat. La Carme sempre ha defensat que quan més s'interessa la gent per un escriptor són els primers 15 dies després de la seva mort. I en això no li falta gens de raó.
2: I és cert, això?
0: Sí. Pot semblar un mite, però és absolutament cert. Quan mort un autor, sigui quin sigui, els préstecs es disparen i les vendes també. Pel que fa a la Carme, sempre ha estat una noia discreta, complidora, però cada vegada que apareixia una nota sobre un debut prometedor, s'emprenyava bastant, sobretot perquè suposo que pensava en les seves novel·les i en què ella no havia aconseguit fer el salt encara. Però vaja, no sé si tot això pot ser el motiu per voler matar algú. Perquè si és així, aquest país és ple de possibles assassins. Hi ha una quantitat immensa de gent que escriu o que vol escriure. Les escoles d'escriptura són plenes i cada vegada n'hi ha més. Però hi ha ben poca gent que se'n surti. Si tothom que ha estat refusat per un editorial ha d'anar apel·lant la competència o els editors, és que en dos dies no ens quedarà sistema editorial perquè seran tots morts. Potser la Carme és molt diferent i realment sí que ha comès aquests assassinats, però hi deu haver una altra motivació.
1: O potser no, Nati, o potser només és una dona que està veient que no es compleixen els seus somnis i que ha decidit posar-hi remei pel seu compte i a la seva manera. Una fórmula bestial, és cert, però no podem saber què passa pel cap de la gent. Això només ho podrem saber quan li ho preguntem a ella, si és que realment ella és la dona que estem buscant. De moment, demanarem que guardis la màxima discreció.
0: No patiu per això.
2: Disculpeu un moment. He d'agafar aquesta trucada. És de la comissaria.
1: Sí, fes, no pateixis.
2: Esteu totalment segurs del que m'esteu dient? Perfecte. Moltes gràcies i molt bona feina. Ho tindrem en compte. I tant que sí. Ara és molt important que algú pugui comprar les mateixes places al seu costat o el més a prop possible. És imprescindible poder tenir-la controlada en tot moment. Compreu ja els bitllets. Si necessiteu qualsevol justificació o autorització, la demaneu a l'inspector Ares Serra, que no hi posarà cap entrebanc. Que assigni ell els membres del dispositiu.
3: Ha passat res greu?
2: No res, que sembla confirmat que demà ens n'anem d'excursió cap a Barcelona. Espero que t'agradi tant l'atenció com l'aixafogó.
1: No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però si no ens queda més remei que ballar, doncs ballarem.
2: Doncs ja ens podem preparar. Nosaltres hi anirem en cotxe. Però fa una estona la Carmen Navarro ha comprat un bitllet per demà a l'AVE que surt de Figueres-Vilafant a les 8 del matí i arriba a Sants a les 9.
1: Doncs ja ho tenim. Demà, Vila del Llibre de la Rambla i tota la carn a la graella.
4: Heu escoltat Parar per anys, capítol 9 de Mar Negra, de Sebastià Benassà, una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Juanjo Alfonso, Ildefons Clos, Enric Frigola i Nativitat Vilanova. I al capítol següent i final, la ciutat de Barcelona es vesteix de gala per acollir la Vila del Llibre de la Rambla. Aconseguiran la nostra parella de Mossos aturar la lletra ferida abans que el sector del llibre pateixi una nova sotragada?

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem

0: els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous, i per fer-ho ens acompanyaran Enric Carramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià, i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
3: De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i als voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molt necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no? Com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera en diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
2: Ramó de Pedra.
0: Enric Carramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
4: Un altre element, una infraestructura hidràulica subterrània i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus, i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua, doncs, continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors i s'elaborava, doncs, un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més, doncs, de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents, i de fet en el meu llibre ho explico. Hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una que jo crec que és un cas molt interessant, que ara ja no existeix, perquè queda sota, doncs, l'autovia, no? Però és un cas molt interessant, que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec a un determinat moment anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada, doncs, que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra, no? I això, aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està, doncs. De fet, hi ha l'autovia i avui aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar, insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
0: Enric Arramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
4: D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. No? Cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
0: I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
5: És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat, i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
0: I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
6: El sistema d'abans, doncs ja sabem que era una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb Enric Arramon a la conca del Baix Gaià, i concretament a la pagesia.
4: I estem parlant, doncs, d'aigua de boca i que, per un ús agrari. Per un ús agrari, ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua, doncs, es trobava a 2-3 metres de profunditat, no? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar, doncs, fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
0: Comentava Enric Arramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua, i com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
6: Bueno, el que anem buscant un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metres, ni fer menys metres, ni fer més fons. Bàsicament la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè jo dic, hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapat i s'escaparan, però bàsicament és trobar aigua. Llavors és la missió d'un pou, i de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes, no? Que hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe, i tot té el mateix nom, cotxe. Un pou també, pou. Hi ha més amples, més estrets, més... Tens la missió de trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil. Perquè és un problema, no allò que diuen preocupant, com se'n diu. Dramàtic. I anem a més, La situació anem a més, Mentalitzem-se tots,
2: Remor de Pedra.
0: Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
6: Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
7: És a dir, abans Pic i pala, entenc.
6: Sí, i tant, i tant, i tant. Encara en faig fer alguna, Sí, sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, o amb una rata, encara en faig fer alguna. Si, si veig que és poca fundada, doncs sí, vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, Perquè si el fas amb una màquina i han d'anar 30 metres més avall, doncs mira si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Avui se'n fan de 200 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui que la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent pou no has fent forat, i has de veure que no et vingui la salada. Perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui al terreno. És que, clar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
0: Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
6: Perquè n'he fet tants durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tinc a fer dos més. Vull dir, no en faig res, jo els faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, punt.
7: Vostè diu que la conca del Gaià és molt, molt bona, rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
6: Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, I ojo, tenim aquesta zona d'aquí, el que és Salomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Salomó també, el d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. En canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni, no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. I en porto més de 60 per ajuntament,
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
6: Jo no hi creia, era incrèdul total. Llavors, justament, amb un senyor que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època, doncs van fent por a la finca i allí diu, l'altre dia en un dinar ho miràvem, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una vara, me la va portar i va veure que jo tenia unes sensacions que no eren les normals, i a partir d'aquí que em va picar el cuquet, llavors hi he anat perfeccionant i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida, vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo hem d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, Com tota la vida.
0: Pèndol o vareta? O les dues opcions?
6: Puc fer en diferents maneres, però bàsicament vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
0: Com treballa un saurí?
7: Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
6: Sí.
7: Comença
6: sí.
7: A caminar?
6: Sempre, sí.
7: Esbrinar allò amb el pèndol?
6: Normalment faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui he trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies, la conca que hi ha principalment. Tenim el Baix Penedès, però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca Barrà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he d'haver el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
0: Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
6: La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis i la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol i el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més, i li vaig dir, para nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, que et serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
0: Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
6: Dona sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa. Una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua. Davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els homes? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha algú.
7: I com va ser la...
6: És posar-se en un terreny molt, molt, molt pantanós o molt...
7: Però com van ser les
6: primeres? El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I si creu, no?
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
6: Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. O sigui, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80 i pico per cent d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. Estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant de cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més dels que fallo que dels que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. I per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare de nen, tot bon carreter, boca un dia. I no falla.
7: Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes coses, però sense l'aigua, no.
6: Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic amb el candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? I això com digui un científic.
0: Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
5: La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les séquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir, perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
0: En Pep Saragossa també ens en fa esment.
8: Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien, arreplegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
0: En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
6: Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlant, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. perquè per diverses coses, però se'n fan gramassa. Per exemple, en tema nitrats. En tema nitrats, abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 de nitrats, no et passarà res.
7: I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
6: cada
7: contaminants?
6: Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés. El progrés ens porta tot això, eh? Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés. És el tribut del progrés. Que tribut s'ha de pagar, eh? I a més, aquest senyor li va dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
2: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida i si parlem de vida us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Tallarol de casquet. Sílvia Atricapilla.
2: Au que habita tot l'any.

0: Carbonera. Parus major.
1: Ocell que habita els boscos totes les estacions de l'any.
0: Pardal xerrec. Passer montanus.
1: Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ofegaments en nens i adults. Mesures per prevenir-los.
5: La supervisió constant és clau, especialment amb els nens, per evitar un greu ensurt en una piscina o al mar. Cal assegurar que tothom sap nedar i que coneixen les normes de seguretat a l'aigua. Utilitzar flotadors adequats i evitar l'ús d'objectes inflables no homologats com a dispositiu de seguretat és una peça clau. En piscines, instal·leu barreres de seguretat i tingueu sempre a prop un dispositiu de flotació. En cas d'emergència, saber realitzar maniobres de reanimació pot salvar vides.
3: Salut Activa.
6: Anna Sabat, infermera d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Primer de tot, el que recomanem des del CAP és tancar les piscines, posar una tanca que els nens no puguin arribar-hi sense la nostra supervisió. És molt important que si un cop entrem a la piscina, doncs hi hagi sempre, sempre un adult al seu costat. Si és un infant molt petit, l'hem de tenir en braços. A menors de 7 anys es recomana tenir, com a molt, el nen a un braç de distància. A majors de 7 anys, doncs sempre que hi puguis arribar-hi amb 10-20 segons com a molt que estiguis allà. En el cas dels més petits, heu de recordar que es pot produir un ofegament en poques quantitats d'aigua i vigilar sempre que no es quedi mai sol l'infant. A nivell dels infants, els dispositius de flotació es recomana que no siguin inflables perquè es poden punxar. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, el millor és l'armilla salvavides. Sobretot ha de complir amb els estàndards de qualitat. A més, tot i que els nens sàpiguen nedar, si es fa alguna activitat aquàtica o es puja en una barca, es recomana que també utilitzin aquesta armilla salvavides. I a més, es recomana que els nens portin banyadors amb colors llampants, que així és més fàcil de visualitzar-los.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Tot i la fascinació que ens causen els diferents colors dels ulls humans, en realitat l'explicació subjacent és bastant simple. El color dels ulls es deu a dos tipus de pigments: eumelanina, el color marró i negre, i fenomelanina, el color vermell. Així, en els ulls foscos hi ha molta eumelanina.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Et miro i sol escucho. Bla, bla, bla, bla. La teva companyia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat de la circulació per l'A2 i la P23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
11: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
10: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves altres de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant al maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Perareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
17: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les boies del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho explica l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi han hagut durant al llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
23: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Wigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
24: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC 12, en Jordi Pazos.
0: L'exporter i ara director esportiu ha optat per

0: I aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament, si poden quedar entre els sis primers, millor.
1: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
0: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà, pues, aconseguir els objectius.
1: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
2: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
3: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
4: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
3: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
2: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
5: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
6: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
5: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
9: Paraules noves que ja pots dir.
7: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
10: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
9: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast.

0: paraules habitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
4: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó 14, que posa punt i final a 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar 2 dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
3: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: Del cor agraït lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
3: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
3: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
5: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores,
9: al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, e che aprenguem a custodiar e a conrear l'amor en la familia, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
3: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
10: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
3: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia.
3: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
11: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
3: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dient els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
11: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, te ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
3: Quin papa hem vist aquests dos dies especialment a Catalunya per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
11: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
3: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Cambrians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to que li sembli especialment significatiu?
11: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
3: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
11: Un placer, gràcies per invitar-me.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
13: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
14: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
12: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
15: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
14: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
12: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per analitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
16: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
17: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
3: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
18: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
3: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
19: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
3: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
20: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
21: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
20: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
3: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
22: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
23: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
22: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
5: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
7: Bon dia, Helena. Es pot dir que en tornada de tensions habituals, en plena hora punta, en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona d'Estapella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan Despí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada, també tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
9: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que arriba aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i amb destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
6: Doncs, Siana, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el papa abans de la seva entrada, doncs segurament policies i també evidentment els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs de l'església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos doncs això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar, quan arribi, clar, està clar, Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lloat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí. i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull. Abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç. L'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries. Ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims, últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de massa, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
10: Recor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
11: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
6: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
12: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
6: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
13: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
14: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
13: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
6: El Papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
6: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
16: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
6: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han al final ja va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssoufa Fall assegura que tornaran a jugar amb la

0: mateix o més i intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Wigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Van, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Exercici a casa per a gent gran.
6: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
4: Salut activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
10: Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. 8:45 del matí.
11: Diu que ens uneix.
10: Avui dijous 11 de juny d'aquest 2026.
12: La teva companyia diària.
10: Ens llevem amb 17 graus de temperatura, una mica de vent, però s'està molt bé.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I farà sol solet, les temperatures pujant, i atenció perquè els propers dies, a partir d'avui, la cosa es dispara, eh? Sí, sí, bonança, bon temps i sol solet i calor, caloreta. Temperatures que al cap de setmana poden arribar ja als 36-37 graus. Ja veig les platges i les piscines plenes a gom a gom. El dia 19 obre la piscina aquí a casa nostra a Vilafant. El dia 19, encara falten uns quants dies. Però s'acosta també el dia, eh? Ara sol solet. Ara tenim tothom treballant a la piscina, que si tallant les gespes, que si netejant-ho tot, repintant el que faci falta. L'aigua està brillant, brillant, allò que veus al fons, ho veus tot transparent, transparent, increïble. Aigua nova, eh, cada any. Sí, sí, l'aigua es llença i després es posa, es neteja tot de dintre, alguna reparació, alguna cosa, i després s'omple d'aigua, eh. 600.000 litros, ahí lo dejo. Ara, disfrutem tot l'estiu a la piscina de Vilafant, que és massa, eh. Benvinguts, avui dijous 11 de juny, Sant Bernabé, Sant Fèlix i Sant Fortunat. Deixa'm dir que avui és el meu aniversari de casament. Avui fa 37 anys que vaig passar per la vicaria. Per això ha vingut el papa. Penseu que és per tot això que ha fet a Catalunya. Passa que ho hem fet entre jo i ell, eh? Una cosa un tu a tu, que diuen. Felicitats, doncs. M'autofelicito per aquests 37 anys amb la millor dona del món. Amb aquest goig de felicitat que m'ha donat en aquests 37 anys, i que siguin molts més, naturalment, eh? Avui és dia de mercat a Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, Girona, Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia: no és pas l'home ni és pas la canya, és l'esquer el que els enganya. Ei, quan vas a pescar, per exemple, eh? No és pas l'home ni és la canya, és l'esquer el que els enganya. I la cita del dia, una frase de Maxim Nedbeck, que va dir que el dòlar civilitza més els canons. Ja ho veiem, eh? La civilització, sí, sí. Aquí tot és per calés, eh? Darrere fons, quan hi ha una guerra, per darrere hi ha calés, no sé què, diners per aquí, diners per allà, que si petroli, que si or, que si no sé què. Sí, hem sigut així tota la vida. O sigui, home, des de petits, que la humanitat som així de tontos. Després acabem amb una taula, amb unes negociacions, però abans ens fotem els pals pel cap. El sol ha sortit a les 6 i 14 minuts, s'amagarà a les 9:24. Dies llargs, sol. I avui, 11 de juny, és el Dia Internacional del Joc, Dia Mundial del Càncer de Pròstata i el Dia Mundial del Funcionari Judicial, el Funcionari de Justícia. També és Dia Internacional del Síndrome de KBG. Avui també Santa Alícia i Sant Bernabé. Felicitats, eh, als Bernabés i a les Alícies. Alícia de la Farmàcia Mont, per exemple, eh? Alícia, felicitats. Molière, el gran Molière, va dir que prefiero un vicio cómodo a una virtud fatigosa. A més, com ho dona el noi, eh? Avui tenim lluna menguant, 23,95% il·luminada. La propera lluna plena serà el 30 de juny, falten 19 dies. Això ho dic més que res per aquests que són homes llop, que sàpiguen que d'aquí 19 dies es convertiran en homes llop, m'entens? Que a vegades perden l'oremus i no es donen compte i estan allà on sigui i es converteixen en homes llop. També hi ha dones llop, eh? Per cert, sí. Ah, vaig dir que les dones després... Efemèrides històriques, tal dia com avui, un 11 de juny, a l'any 2010, començava la 19a edició de la Copa del Món de Futbol a Sud-àfrica, o Mundial de Sud-àfrica, eh? L'any 2010. Aquell el van guanyar, eh? L'any 2000, aquest any també el guanyarem, eh? L'any 2005, el G8, els 7 països més industrialitzats del món, més Rússia, acorden condonar la deuda de 18 països més pobres que tenien amb ells. Quin gran acte, eh? Això hauríem de fer més sovint. Sobretot a països que són molt pobres. L'any 2002, el Congrés dels Estats Units es reconeixen per la publicació de la resolució número 269 que l'italià Antonio Meucci i no el nord-americà Alexander Graham Bell inventava el telèfon. Però ja la història sempre qui va inventar el telèfon, Alexander Graham Bell. Doncs no, va ser Antonio Meucci. A Graham Bell li va copiar. I d'això deu haver-hi més coses. L'any 1962 va passar una cosa molt estranya, la fuga d'Alcatraz, en el que Frank Morris, John Anglin i Clarence Anglin són els únics presoners que han aconseguit escapar de la que es considerava la presó més segura del món, la illa d'Alcatraz. L'any 1935, l'enginyer i inventor Edwin Armstrong presenta per primera vegada la seva ràdio FM en una reunió de l'Institut d'Enginyers de Ràdio en l'Empire State Building de Nova York. L'any 1935, la FM. Mira on estem ara, aquí, la FM. So estèreo, qualitat. L'any 1933, aterra a Camagüey, a Cuba, un avió... l'avió Cuatro Vientos, amb els aviadors espanyols Mariano Berberán i Joaquín Collar, que havien sortit des de Sevilla el dia anterior, establint un nou rècord de vol transoceànic sense escales. Directes, des de Sevilla a Cuba, a Camagüey. Avui també és l'aniversari d'Ivana Baquero, actriu espanyola, 32 anys, Shia LaBeouf, actriu i actor nord-americà, 40. Diana Taurasi, jugadora de bàsquet nord-americana, 44. Joshua Jackson, actor canadenc, 48. Peter Dinklage, actor nord-americà, 57. Hugh Laurie, actor britànic, 67. Joe Montana, jugador nord-americà de futbol americà, 70 anys. I avui, per exemple, deixeu-me dir que hauria estat l'aniversari de Jacques Cousteau, oficial naval, explorador, investigador i biòleg marí francès. Descansi en pau, el gran Jacques Cousteau. Avui hauria fet anys. Fem una ullada en Portal.info per saber què es cou. Avui entrevista amb Sílvia Ripoll, que assumirà l'alcaldia de Roses amb bona entesa entre els tres grups de govern. És el relleu que fa Sílvia Ripoll al davant de l'Ajuntament de Roses. El Xuriguer Petit troba un nou refugi per nidificar en un hotel d'ocells a la Vinya de l'Empordà. Una segona vida per l'obra literària infantil de Maria Àngels Anglada. Troben viva la submarinista desapareguda al Cap de Creus després de més de 7 hores de recerca. Se l'havien portat la corrent, mar endins, cap a 10 quilòmetres de la costa de Déu-n'hi-do, S'ha d'anar al tanto, encara que tinguis experiència. El mar és el mar, no podem badar ni... Bueno, és molt, molt complicat, Benvinguts, us parla un dia més Toni Guerrero. D'aquí no res tindrem l'informatiu. Després la tertúlia, per saber què passa al món. Amb els nostres tertulians el dijous. Ara, però, Ivan Herzog, nova cançó i tema, el va presentar el mes de gener. Et prometo.
2: Prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Els amics de les arts, segurament t'estimo.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Una nova edició del nostre butlletí en aquest 11 de juny del 2026. Avui dijous, Figueres comprarà un local per ubicar-hi l'oficina del Pla de Barris. Els microtalls de llum indignen els veïns del nord de l'Alt Empordà. La màquina viu un nou impuls i conquista noves generacions. Figueres també estrena la Legends Cup amb veterans de grans clubs europeus. Tancarem, doncs, aquest repàs de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluismi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres comprarà un local de més de 200 metres quadrats al carrer Doctor Ferran per instal·lar-hi la futura oficina del Pla de Barris. L'adquisició aprovada al ple municipal amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició tindrà un cost de 90.000 euros procedents del Fons del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, als quals caldrà afegir la inversió necessària per adequar l'espai. El govern defensa que el projecte contribuirà a la transformació i dinamització de la zona oest de la ciutat, on es desplegarà el Pla de Barris amb una inversió prevista de 25 milions d'euros. Un cop finalitzada la seva funció com a oficina, el local passarà a ser un nou equipament municipal al servei de la ciutadania.
4: Els continuos microtalls elèctrics que afecten des del mes de febrer diversos municipis del nord de l'Alt Empordà han generat un fort malestar entre els veïns. Localitats com Agullana, Darnius, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Campmany o La Jonquera han enregistrat desenes d'interrupcions del subministrament elèctric, algunes de només uns segons, però amb afectacions en electrodomèstics, connexions d'internet, alarmes o aparells sanitaris. Davant la situació, alguns afectats ja han començat a presentar reclamacions i a coordinar-se per fer un seguiment d'aquests microtalls. Per la seva banda, Endesa reconeix que ha detectat incidències reiterades amb dues línies de mitja tensió que abasteixen aquesta zona de la comarca. La companyia assegura que fa setmanes que revisa exhaustivament les instal·lacions per localitzar l'origen del problema i evitar noves interrupcions al servei. Entre les actuacions realitzades destaca la reparació d'un pal elèctric malmès a prop de l'embassament de Darnius-Bodella, tot i que els microtalls encara no han desaparegut completament.
3: La màquina torna a guanyar protagonisme més enllà del fenomen Remember. El gènere electrònic, que va marcar tota una generació als anys 90 i principis del 2000, viu un ressorgiment que combina la nostàlgia dels seus seguidors històrics amb l'interès creixent del públic més jove. Aquest dissabte la Sonora de Figueres acollirà una nova mostra d'aquest fenomen amb la sessió organitzada per Alma Maquinera, que reunirà diferents estils i artistes vinculats a l'escena del dance i el Remember. Els promotors asseguren que l'objectiu és unir generacions i demostrar que la màquina continua ben viva. El ressorgiment del gènere també s'ha fet visible en festivals i esdeveniments d'arreu del territori, com el Mediterranean Festival de Roses o l'Acústica de Figueres. Fins i tot ha traspassat fronteres arribant a països com el Japó, on ha influït en noves escenes musicals electròniques.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Figueres acollirà aquest cap de setmana la primera edició de les Legend Figueres Cup, un torneig internacional de futbol de veterans que reunirà l'estadi municipal de Vilatenim. Equips com el PSG, l'Olímpic de Marsella, el Leganés, el Palamós, la selecció d'Occitània i la Unió Esportiva Figueres. La competició es disputarà entre els dies 12 i 14 de juny, amb entrada gratuïta per a tots els assistents. El torneig tindrà també un vessant solidari, ja que els donatius que recaptin es destinaran al Centre de Lleure al Dofí, entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. El partit inaugural enfrontarà el Figueres i el PSG divendres a 6:45 de la tarda, mentre que la final està prevista per diumenge a 2:45 del migdia. Els organitzadors esperen consolidar aquesta cita esportiva i ampliar-la amb nous equips de renom en futures edicions.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El moment de tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps, amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez, amb el patrocini de Llenyes Empordà.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Lluís Mi, bon dia.
8: Bon dia, un temps força tranquil a gran part de les comarques de Girona, però tenim dues meitats a hores d'ara, la del Pirineu i l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, on el cel està una mica més obert i on tenim un palet de tramuntana, especialment al nord de la Costa Brava, i la segona meitat seria del riu Ter, aproximadament cap al sud, on els núvols són un palet més presents. De fet, al llarg d'aquest matí encara s'escaparà alguna pluja esporàdica, com ha caigut, per exemple, al sud del Gironès i a la comarca de la Selva. Tot això anirà esqueixant. Per tant, els núvols s'acabaran trencant en gran mesura tota la demarcació. Aquesta tarda amb alguns núvols simplement dispersos cap a les muntanyes del Ripollès o de la Garrotxa, ja sense pluja, i la temperatura que avui puja una mica respecte a ahir. Ja ha començat a remuntar en el cas de l'Alt Empordà, però serà sobretot aquesta tarda quan tindrem moltes màximes de 25 a 29 o 30 graus, sobretot ja més cap a la Baixa Garrotxa, per exemple. Els propers dies la calor serà molt més destacable a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
10: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem. Tus iniciales es la canción de Lola Índigo para arribar al bolletí de las 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita, un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
1: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el Papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments al darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècnica d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
8: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
7: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
8: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
7: Diumenge, tancat.
8: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
7: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
8: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Un Un dia més aquí a la tertúlia, a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 9 i 8 minuts del matí, una tertúlia que escolten en viu i en directe, que ens poden veure a través d'Instagram, Facebook i Twitch, a la nostra sintonia, i que podran escoltar a partir de les 3 de la tarda, que la repetim, perquè clar, després de tant de consells i arreglar el món que fem cada matí, doncs és bo fer-ho després. Avui la farem petar amb en Pere Prats. Pere, bon dia.
9: Hola, bon dia. La retransmissió del Papa ja us ho deixarà fer tot això?
1: Sí. Ah? Nosaltres tenim canal propi, eh?
9: Ah, vale. Vale.
1: Joan Cusi, bon dia.
10: Bon dia.
1: Pauli Fernández, bon dia.
11: Molt bon dia. Això de Twitch...
1: És un altre...
11: Sí, no, ja ho sé, però vull dir, encara funciona això. Encara,
1: sí.
11: La gent ho utilitza.
1: No ho sé, jo no sóc gaire de xarxes socials. Bueno.
11: S'utilitza, eh?
1: Twitch, bueno, hi ha el Facebook també.
11: Sí, no, Facebook, això sí, però el
1: El Facebook diu que només ho fan servir els grans.
11: No és molt minoritari, això?
1: Sí, Twitch més aviat és per jugadors de jocs.
11: Per això t'ho dic, no sé si hi ha gaire gent que ho utilitza.
1: Bueno, nosaltres ho emetim, si volen mirar-ho, com mirin, però almenys nosaltres ho fem per Instagram, Twitch...
11: Pel mateix preu tot.
1: Pel mateix preu i el YouTube, sobretot, eh?
11: D'acord.
1: Escoltem una cosa, heu estat entretinguts amb el Papa, no?, aquests dies, si parla català, si no parla català...
11: Molt bé,
1: no?, aquesta visita... Alguns diuen, sort que ja marxa cap a Canàries, perquè, escolta'm, si no...
9: O espera't, des de Canàries també te'n rebrem retransmissions.
1: A TV3 no, suposo, ja, no?
9: No ho sé.
11: Bueno, és que el mitjan...
9: Perquè quan estava a Madrid també TV3 també sí. Ho passava, eh?
11: Sí. Mm-hmm. És que els mitjans sempre es polaritzen molt les coses. Ara, per exemple, pues, tot és el Papa.
9: Sí.
11: I a partir de demà pues, serà
1: tot és el Mundial.
11: Tot serà el Mundial. I més sí. futbol.
1: Exacte.
11: I quedarem de futbol fins als... Entens? No ho sé.
1: Bueno, partits, hi ha partits que són a la matinada, però suposo que hi ha gent que s'aixeca a veure'ls.
11: Bueno, sí.
1: No?
11: Sí, segurament.
1: Home, Espanya va jugar l'altre dia un amistós a les 4 de la matinada. Jo, amic, em perdonin, però, sí. No...
11: Bueno, però vull dir que les coses són així. Ara tocava el Papa, doncs Papa
1: 2, jo.
11: Papa estàs a la sopa.
1: I quan jo me recordo quan hi havia el volcà de Canàries, no recordeu el volcà de Canàries?
9: Sí.
1: Dia i nit volcà, eh? Però
11: no, per això t'he dit que els mitjans és això, vull dir,
9: sempre ha sigut així,
11: tot,
9: eh?
11: Toca això, doncs
9: temps
11: ara
9: de
11: això.
9: Pandèmia, el tema
11: però vull dir que...
9: de Covid era i
11: sí.
12: Mira, encara això no tipa ni d'això ningú, perquè avui pots fer una altra cosa. D'on tens per llegir, per exemple, eh?
9: Ahir, això per, sí,
12: ahir per exemple, els engegaves a fer punyetes i feu el que vulgueu, perquè a sobre t'enrabiaves quan veies allò, no? Aquella força que van muntar en voltant d'aquest bon senyor que va venir aquí no sé què fer. Hi ha la Sagrada Família, bueno, que això...
1: Bueno, a beneir la torre.
12: Exacte.
1: Com si fos la inauguració.
12: Sí, això és com van beneir...
1: Demà anirà a l'illa a tallar la cinta.
12: Exacte.
1: I ho tornaran a fer.
12: Exacte, aquí van beneir cada vegada fan un tros de carretera.
1: Sí.
12: És
11: no,
12: igual.
11: El que passa que la gent el que vol és sortir la foto, Joan.
12: Ja.
11: I llavors, com que la foto, el que dèiem abans, la cosa és tan polaritzada que és... Ara només hi havia papa, doncs tothom volia sortir al costat del Papa. Tothom volia sortir al seu costat.
12: Jo amb les notícies aquestes així...
11: I a l'illa anava a Madrid, anava a Montserrat, anava a la catedral...
1: A l'illa ha sortit a la tele
9: i
11: encara aquest dematí això anava a despedir.
1: Una cosa a favor, i amb pentinats diferent. Perquè hi portava l'escletxa cap endamunt, a vegades de costat...
9: Perquè feia tramuntana, home, és clar.
1: Sí. Bueno, vull dir que...
12: Segons com servia el barret.
11: No, però, vull dir que...
12: però a mi el que m'emprenya d'això, perdó per la paraula, és que les notícies, en aquest cas, tampoc no, ni en menjarem ni en veurem. El que sí que m'empipa és quan es dona una notícia d'una cosa molt important i que tothom espera el resultat d'allò, com que allò el resultat és d'aquí 15 dies, d'aquí 15 dies ningú recorda la notícia, no el donen. I llavors et quedes penjat, només et quedes amb la pregunta mai amb la resposta. Allò, aquí està el cas de la mala informació, però aquesta informació així de volum, molt bé, és que van veir moltes, suposo que molts de milions de persones enganxades a la tele mirant el Papa. Arreu d'Espanya, mare meu, eh?
11: Sí, no,
12: sí.
9: Ja, home, no, hi ha gent que...
12: Les iglesias són buides i, en canvi, ahir el carrer era en plan saber passar el Papa, És un fet.
9: No, fet. Segur, esclar que sí.
1: A veure, vols dir que si en lloc del Papa haguéssim posat en Messi hagués hagut tanta gent també, o potser més?
12: Poder més.
11: Home, sí, sí.
12: Segons la publicitat que li haguessin sí. fet, perquè aquest li estaven estubant el terreny des de feia dies. Feia un mes que li estaven estubant el terreny. Sí. I gent que sabien com fer-ho, esclar.
11: Sí. O sigui, hi ha coses que diguéssim que és impossible no assabentar-se que passen.
12: Sí, sí.
11: Perquè els repeteixen tant i tant i tant, i tant, surten a per tot, qualsevol mitjà, qualsevol xarxa, qualsevol mitjà de comunicació, a per tot surt. Llavors, com que ja surt a per tot, tothom se n'assabenta i al final la gent diu, bueno, doncs anem a veure què és. Realment, això, a veure si és tan espectacular com diuen.
12: Pauli, però no surt perquè sí, surt perquè hi posa un embolcall molt ben fet que atreu a les persones que quan vingui l'acte, com va ser aquest, llavors vulguin saber què passa.
11: Vagin a veure-ho, vagin a veure. No, ja dic, jo particularment...
12: Marketing.
11: Perquè normalment aquella hora és l'hora que veig les notícies, vaig posar la televisió i ho estaven fent i ho vaig veure un moment, sí. El moment aquell, i la veritat que espectacular ho va ser-ho.
10: Sí.
11: Però llavors hi havia coses que jo no entenia, que aquest dematí els he entès, des que dic, que hi havia glans en aquells llocs reservats, grans clarianes, no sé si ho va fixar,
10: sí,
11: quan
10: sí,
11: van encendre
10: sí,
11: els llums,
10: sí, sí,
11: i, pensava,
10: sí,
11: i ara què passa aquí? I aquest dematí
12: ja
11: sabia què havia passat, que resulta que
12: ja hi havia 600
10: cantaires.
11: 600 cantaires que els van fer fora, perquè...
10: No els van fer fora, no els van deixar sortir al carrer.
11: No els van deixar posar-s'hi, perquè, bueno,
10: portaven... Que volien cantar els segadors.
11: I portaven a dintre les partitures una estelada.
10: I volien cantar els segadors. O sigui, la idea era cantar els segadors, i esclar, en això, hòstia, jo planyo el papa de totes maneres, perquè aquest home estava totalment dirigit, no?
13: O sigui, sí, home,
10: tens que fer això, pautat, tens que fer allò, tens que sí. tot pautat, i per l'edat que té, Déu Midoret, la panxegada que li van
13: fer. Ara segurament dormirà tot el viatge a Canàries.
10: Aquí, ara cap allà, vull dir, allò, Déu Midoret.
13: Serà un ronquet.
12: Us recordeu d'una pel·lícula que deien, si hoy es martes, si hoy es martes, esto es Bélgica? Us en recordeu? Una pel·lícula espanyola que era una crítica brutal d'això. Aquest home, sí, que anaven canviant de lloc tres vegades cada dia.
13: Sí, canviant de roba, canviant de lloc.
12: I aquest home, i han fet exactament el mateix.
10: Aquest home, una pallissa li fotien cada dia.
13: Bueno, ja va dir ell al final, estava cansat.
12: Ja tens per reposar després.
10: Sí, bueno, això sí, però de moment...
13: Si sí, anava dret del papa mòbil, que no et pots seure allà, anava dret.
10: No, home, no, això és el de menys, però estic que si cap a Montserrat, que si cap a...
12: Sí, el matí va tenir dos actes i va tard a dormir.
10: Sí, imagina't.
13: Sí.
12: I per un senyor...
10: I temps de dinar, tu.
13: Bueno.
12: Totes, i el lavabo, què?
13: De tot això, home, suposo que hi ha... De totes maneres, la visita, doncs, va, mou molta gent, i això
10: sí,
13: vol dir...
10: Sí.
13: Després s'hauria de fer ben bé, si... Perquè, clar, és molt fàcil dir, no, ens hem gastat 15 milions perquè el papa vingués, però això ha comportat 45 milions d'ingressos als hotels i restaurants de Barcelona.
11: Home, segurament que sí.
10: Perdona, 15 milions, dius tu, era 25 milions, però, a més dels 25, hi havia despeses que no es comptaven. Que si més policia al carrer, amb hores extres, evidentment, que si els que munten això, que munten allò... Vull dir, hi havia despeses de sous, de... Clar, que això no es compta.
13: Sí, sí, sí. Muntar tot això, el muntatge, perquè hi ha el tio
10: muntatge,
13: que munta
10: muntatge.
13: El sol, l'altre posa llums, l'altre la...
11: Bueno, però
13: la
11: posa... que és que qualsevol esdeveniment...
10: L'altre posa les barreres perquè la gent no pugui passar.
11: Però escolta, qualsevol esdeveniment...
10: Els de Barcelona, sí. Que sí. De l'àrea aquesta, no, estaven contents, saps?
11: Pere, qualsevol esdeveniment que es faci... Qualsevol... faci el que faci, jo que sé, encara que sigui posar cotxes allà al Passeig de Gràcia per dir alguna cosa, qualsevol esdeveniment que facis porta una gran despesa.
10: Sí, home, però no porta. Aquesta que era exagerada, les coses allà on siguin.
11: Bueno, sí,
12: però vull dir, ja logística, sí, que havia de fer i punt.
10: Home, ja, no. Jo no discuteixo que es fes o no es fes, jo discuteixo la despesa que representa.
11: És que hasta un partit de futbol, si vols anar a mirar, això porta despesa.
10: Sí, home,
13: no, però qualsevol cosa. No,
11: qualsevol cosa que facis,
10: sí, home, però...
11: qualsevol cosa que organitzi una administració,
10: ja ho sé,
11: o un privat i que necessita col·laboració.
10: Jo era el regidor de festes, vull dir que tot portava despesa.
11: Tots,
10: clar que sí, però una despesa és
11: sí,
10: moderada i l'altra és exagerada.
11: Però per què? Perquè doncs, hi ha molta gent que vol veure-ho.
9: Sí, sí.
11: I només havies de veure que tothom s'acostava, tothom volia tocar-li la mà.
13: Home,
11: tothom,
13: mira, va venir el rei i la reina. Suposo que deuen tenir piset a Barcelona, no? Allò, el Pedralbes, no? Em sembla que quan venen es
9: van
13: al Palau
9: de Pedralbes.
13: Clar, però el manteniment d'aquell palau...
12: Obrir allò com val?
13: No, no, obrir no, allò deu estar obert sempre, perquè allò segurament té una sèrie de gent de personal que el neteja, que el vigila, que el cuida, té un guarda de seguretat o dos o tres, té tot un sistema de gent que... A veure, perquè els reis vinguin, qui diu els reis no sigui més bé, Pedralbes, jo no hi vaig, però vull dir que hi ha gent que hi va quan i està allà hostatjat, allò, mantenir aquell palau de Pedralbes, per exemple, a l'any, pues, poder val, no, m'ho invento, mig milió d'euros.
11: Bueno, pues el pressupost de l'Estat cada any ja preveu unes despeses fixes per
13: del tenir... Palau de Pedralbes.
11: Del Palau de Pedralbes.
13: I qui diu a Pedralbes de Barcelona, deu dir, no sé, a la Corunya si n'hi ha un altre o...
12: Més.
11: Sí, no?
13: Deu haver-hi alguna cosa.
11: I moltes coses semblants. I qui diu això, diu la Tarzuela i diu que 50 coses.
12: L'únic que és segur és el que ha dit Antoni. Hi ha unes despeses que tampoc les sabrem mai, que
13: no,
12: aquestes sí que són segures.
13: No t'ho diuen, això, però t'ho expliquen.
12: Que aquestes sí que són segures. Ara, els ingressos sempre són suposats.
13: Va, sí. Això és el Mobile World Congress, per exemple, el congrés de telefonia mòbil que es fa a Barcelona, deia que aquest any ha portat a la ciutat 650 milions d'euros.
12: És una història diferent,
13: Vale. Els hotels plens durant una setmana, per dir-ho així. Clar, si tu comptes habitació per habitació de representants, hotels plens, restaurants taxi, els taxis fan l'agost. Perquè van amunt i avall sempre molt
12: sales de festa. Ui,
13: sales de festa extra. Tot això comporta un benefici per una ciutat i quan diguem a la ciutat, diguem Catalunya i diguem Espanya, perquè tot es va així, tothom paga IVA, i per tant això és un ingrés monetari important, no?
11: No, en aquest cas era el mateix. Des que els hotels estaven tots plens. M'entens? També, i els preus dels hotels també estaven igual que quan hi ha el mòbil. Congrés, vull dir, es doblen els preus, però d'entrada, així ja, una habitació que durant l'any normalment val 100 euros, d'aquella època val 250, 300. I aquests dies devien passar exactament el mateix. I la gent que va a veure'l moltes vegades és la mateixa, no creguis,
13: Que de Barcelona van a Madrid i van... Com el que va al Bad Bunny, no? Que van a Madrid i torna a Barcelona...
11: I el que va a Montserrat, igual. Era el que també estava a davant de la Sagrada Família, sí. Vull dir que a vegades...
13: Hi ha uns fans.
11: Sí, hi ha una sèrie de gent que segurament ho va seguir tot. Mm-hmm.
13: I aquests van a dinar a restaurants, aparquen el cotxe a Plaça Catalunya, que val una pasta. Vull dir que tot això és un negoci,
9: Ara que me'n recordo, allò que parlàvem de les 600 persones que no van deixar sortir al carrer i tot això, aquest dematí a la ràdio, Catalunya Ràdio, intervioaven en el president a l'Illa. Li han fet la pregunta aquesta. No l'ha contestada.
13: No, bueno, perquè poder l'Illa tampoc organitza res d'això.
9: No li ha contestat. Li han demanat per quina raó no van deixar sortir aquella gent i qui ho va manar-ho i tot això. I no ha contestat.
11: Bueno,
9: s'ho ha saltat.
11: Perquè, a més, mana poc en aquests esdeveniments a l'Illa.
13: La Generalitat, amb això...
11: L'Illa i els Mossos devien manar molt poc en aquests esdeveniments.
13: Sí, jo crec que...
12: Qui els va treure? I això
9: la Policia Nacional.
12: Això portava a VilaWeb. Va ser la Policia Nacional.
9: Sí, que es veu que jo no ho sabia.
12: Els hi van fumbre fora, els van encerclar i els hi van dir als Mossos, us heu de vigilar.
9: Jo no ho sabia, que a dintre la Sagrada Família...
12: La Policia Nacional no, és la Policia Nacional.
9: Sí, senyor, jo no ho sabia, això.
12: Els Mossos no tenen...
9: No hi tenen res a veure.
12: No.
13: Què vols dir, que els Mossos no tenen res a veure?
12: No.
9: Que a dintre la
13: Sagrada Família,
9: els que estan habilitats per poder-hi actuar o per poder és la Policia Nacional.
13: Això
9: és el que han dit.
12: No, és que és així, bueno. No, això ho han dit.
13: Però vull dir que és un acte, que aquest acte en aquest cas el deuen portar des de l'Episcopat i des de Madrid, per dir-ho així.
11: I del protocol del Vaticà. El Vaticà té un protocol, té una sèrie de gent que són els que...
12: Home, i què espera de l'Omelle? Que esperava que diria que sí, mare de Déu, l'Omelle és un anticatalà total. Ho ha sigut sempre, més no se n'amaga. No és que és anticatalà. No se n'amaga mai sempre, i a més com a bisbe, el seu recorregut com a bisbe sempre havia sigut fora de Catalunya. Havia sigut a Logronyo, havia sigut en 3 o 4 llocs molt fora de Catalunya. Va venir per aquí, perquè com que de petit estaven allà en el Matarranya, doncs ja havia après a parlar en català, però res més. Ha sigut sempre, i a més, o sigui, no és com abans el que hi havia abans d'ell, com se deia, no me'n recordo com se deia, perquè tampoc m'hi franquejo massa amb aquesta gent, però aquell, més o menys, sempre havia distingit, no, per ser un...
13: Bueno, hi ha formes d'actuar i formes de fer. No cal que siguis independentista, però respectuós.
12: Com a mínim, respectuós i una mica més. Però aquest no, aquest,
9: bueno, aquest i altres, aquest, vull dir, no, bueno, segur, però, que no ho va pas fer,
13: bueno,
9: ell,
13: bueno,
12: però perdó, aquell era aquí era el xef, eh?
9: Sí, home, no, eh?
12: Aquest és que, bueno, ha sigut més antipatronista, ha sigut irrespetuós
13: ara sempre. Avui ha marxat cap a les Illes Canàries, allà tindrà un, bueno, una recepció i parlarem sobretot en la immigració, perquè es veu que els immigrants al Vaticà ja no li queben. Es veu que hi ha molts immigrants al Vaticà.
12: Ja, ja.
13: És que és curiós. No, no, a mi em fa curiós això.
9: Home,
13: perquè... No, em fa curiós això perquè la llei del Vaticà diu que la immigració il·legal està totalment prohibida, amb sanció de 25.000 euros, 4 anys de presó al Vaticà i expulsió immediata de les terres del Vaticà. Vull dir que anem a... És allò de dir, sí, sí, immigració sí, però a casa teva. No pas a casa meva, tu, si vols immigrants.
11: És que és l'estat més perdit del món,
13: Bueno, però també aquí hi ha una hipocresia. Hi ha una hipocresia tremenda.
11: Els capellans ja ho emplenen.
13: Tot i reconèixer la gran acció que fa Càritas amb la immigració, per exemple, i amb la gent necessitada.
12: Ningú li nega.
13: Ningú li nega. I és part de l'Església.
12: Amb la gent voluntària de Càritas.
13: Exacte. Però vull dir que...
11: Que molts ni tan sols són religiosos.
12: Que molts ni tan sols són religiosos.
11: Ni practiquen.
9: Oi tant.
11: Ni practiquen la religió.
12: A Figueres hi ha una sèrie de gent, voluntaris de Càritas, que fan un treball excepcional, i amb l'immigració encara més. Però, en canvi, jo no em crec que l'Església oficial participi en res d'això.
11: Sí, bueno,
12: participa Càritas. Gent voluntaris. Vull dir que, bueno... Que
13: la gent,
11: Joan, és molt hipòcrita. Molt,
13: hi ha grans empreses que s'estimen més donar uns diners per benefici que no tenir que fer res més.
12: Sí.
13: I a més els hi desgrava d'Hisenda.
11: Més hipocresia que la que es va veure allà al Congrés de Diputats aplaudint el papa.
13: Quan, tots,
11: com des que tots aplaudint.
13: Comunistes, no aplaudint.
9: 7 minuts d'aplaudiment.
11: Sí. És que, més hipocresia que això, no hi ha res, perquè
12: comunistes d'extrema dreta, des que
11: es va ficar amb la ideologia dels d'esquerra que l'aplaudien.
9: Sí,
11: es va ficar amb la ideologia dels d'extrema dreta, perquè, bueno, amb el tema aquest d'immigració, que resulta que i també l'aplaudien. Al final dius: escolteu, sou uns hipòcrites.
13: No, i l'endemà que ja no hi era el papa, a tirar-se els plats pel cap una altra vegada, el mateix, vull dir que no...
11: Vull dir que la gent...
13: Tot és espectacle,
11: sí.

0: o abans d'ahir, aquell refugiat africà, que no me'n recordo, somalí, de Somàlia, que va intentar tallar el cap amb una persona, la veritat, també amb uns matxets i no sé què, veiem aquestes baralles que hi ha pels carrers, veiem el que ha sortit en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, sortia l'actor Querejeta, i va dir que, diu, oh, tu vives en Londres? Diu, no, jo a Londres no, en Londres no se puede vivir. Amb la immigració, diu, es que hay tanta immigración que te roban el móvil, te asaltan a cada momento, a punta pistola, a punta de machete, no sé què. Diu, Londres se está convirtiendo en una ciudad sin ley y me he anat a viure a un altre lloc. Vaya publicitat per Londres, m'entens? No.
1: Bueno, i París, i Marsella, i vés allà on vulguis, és que és les ciutats... Que, i,
0: vull dir, aquest augment...
2: I a Barcelona,
0: mira, van matar una persona fa dos dies a trets, i abans d'ahir una altra.
3: Exacte, abans d'ahir per una tret.
0: Cosa que abans dius, hòstia, han matat un tio a Barcelona amb dos trets al cap, allò que dius... Abans, perdona, a part dels atemptats d'ETA de fa molts i molts anys, no havia passat. Diu, ara torna a passar amb aquestes bandes de narcotràfic.
2: No tan estranya, ara ja, perquè passa contínuament.
3: No, però aquests no són l'immigració que ve a treballar.
2: No.
3: Són mafiosos.
2: No dic pas que pura, sigui immigració, però...
3: És màfia pura.
2: És el fet que hi hagin aquests...
0: Sí,
2: aquests...
0: sí, però tot això suma, eh?
3: Ah, esclar.
0: Totes aquestes bandes que... Els pickpockets aquests que dius que et roben el rellotge, la cartera, sí, el metro, i tot això suma, i la gent se'n va emprenyant, perquè clar, al final tens un amic que li l'han robat la cartera, tens un altre amic que el van assaltar una nit per robar-li no sé què, tens un altre conegut o un conegut d'un conegut que
1: li han entrat tot, a casa seva.
0: Exacte, a casa seva. Tot això va sumant, i com sempre passa, la societat es revoltarà abans que els polítics, però després els polítics, per guanyar els vots, veien, hòstia, que ens estan emprenyats, no ens votaran, vinga, fem alguna cosa. I després és quan es mouen a fer una cosa. Sempre els polítics van molt més retrasats que la societat civil.
3: Però quan es mouen amb males arts per després començar aquest odi que hi ha contra un col·lectiu, i això és molt perillós, perquè el que és l'odi al col·lectiu sempre repercuteix, a la llarga, repercuteix a tota la societat. Mm-hmm. Pensa't això.
1: Sí.
3: És un odi al col·lectiu. Ja ho sé que estan molt emprenyats. Per exemple, a Roses estan molt emprenyats amb el Tom Manta, perquè, esclar, els milers que deixen estar aquella gent que no paga cap impost a ningú, però, esclar, jo el que no entenc és com un lloc com a Roses o com a Cambrils, que són els llocs turístics més mortificats, perquè són mortificats amb això, no troben el punt de referència a on surt tot aquest gènere. Bueno, perquè aquells pobres que estan allà venent, si aquells venen per poder fer un entrepà, que és tot el màxim que poden fer, que es poden permetre per aguantar el dia. Ara, jo no he sentit a dir mai, hem agafat tota una màfia que portava això des de...
2: Però mai, qui és els capdavanters d'aquesta màfia? Aquest és el problema.
3: Sí, hem decomissat amb un...
0: Bueno, no vagis tan llum, eh? De cada dos per tres a la Jonquera han decomissat no sé quants milers de prendes, no sé quants milers...
1: I els...
0: Al cap de quatre dies torna a estar les botigues plenes.
3: Exactament,
0: això,
3: i són els mateixos botiguers.
1: I els magatzems i els contenidors que hi ha al port plens de productes.
3: Exacte. Ningú...
1: Ah, però tot clar, això entra per algun lloc, eh?
3: Ningú mira tot
1: entra
3: això.
1: Per algun lloc,
3: clar.
1: Val? I s'emmagatzem en algun lloc.
3: És que anem, val? A buscar sempre el finalista, eh? I llavors buscar, quan tenim el finalista ja està, un desgraciat, i llavors odi contra aquell col·lectiu. Això va passar amb els nazis. Hòstia, odi contra els jueus. Els jueus eren els culpables de tot el que passava a Alemanya.
2: I ara també.
3: I ara,
0: ja, també.
3: Bueno, si ara,
0: també s'ho estan guanyant, ara, les coses com
3: ara,
0: són.
3: Ara s'ho estan, ara, sí, s'ho estan, bueno, guanyant d'una altra manera. Però aquell moment, el poble jueu, i a més el poble jueu que està a Europa, tampoc tampoc participa massa en allò.
2: Ah, no.
3: Però aquell moment va ser el cap de turc, i llavors tothom contra els jueus. Conte, que contra els jueus anava a França, que contra els jueus anava a Alemanya, i contra els jueus anava a Anglaterra, i tot Àustria i tots els països civilitzats. El que passa que en cap país varen tenir davant un salvatge com varen tenir ells, que fos capaç d'exterminar-los així a la bèstia amb crematoris. Els altres, doncs, varen ser, el que dius tu, hipòcrites.
1: Sí.
3: I es van, però allà els varen salvar. Allà els varen salvar. Però bueno, i aquí anem a parar això.
0: Sí, però aquesta immigració està convertint... Mira, sortia la notícia, una notícia d'un veí del el Pio Sant Josep de Figueres, doncs que el tio fart que la mainada, que són d'origen magrebí, els escupen, els hi diuen, els insulten, i això ha passat. A mi m'ha passat personalment, eh? Jo he estat al Pio Sant Josep, un dia que estava allà,

0: jo havia viscut de petit, i em van insultar uns musulmans, sense cap motiu. I uns altres musulmans el van increpar, diguéssim. Jo no vaig entendre el que em va dir, eh? Jo anava amb la meva dona, allà tranquils, a peu, sense ficar-me en res, i va sortir un tio, em va increpar, i els altres el van... O sigui, ells propis el van... I jo vaig entendre, mira, m'ha insultat perquè els altres mateixos li diuen, home, calla, no sé què, i algú que parlava castellà li va dir, calla, no sé què, no te metas con la gente, no sé què. M'entens? No. Però... a mi, mira, aquest era un adult, però que et sap greu, eh? Però que la mainada petita, la mainada de, parlem de 11, 12 anys, faci això d'escopir i no sé què i dir-te no sé què a la gent d'allà perquè no són musulmans, home, al final ells mateixos s'ho guanyen, eh? Que després la gent vagi contra la immigració, eh? amb aquests comportaments incívics totalment, eh?
1: Sí, però jo tampoc és un global d'incivisme.
0: Bueno, perquè no vius allà, però si visquessis allà i ho haguessis de patir cada dia...
1: Llavors seria, és un xoc de costums.
0: Bueno.
1: Llavors és un xoc de costums.
0: Sí, sí.
1: Sí, sempre serà.
0: Però llavors comença... Això és com l'espuma, saps? I si tu li vas tirant aire, va fent escuma, va creixent fins que esclata. Diu, i això, aquests comportaments incívics en aquest barri, en un altre, o un altre d'aquesta gent, doncs al final passa això, no? Passa que després tothom va contra aquell col·lectiu. I això són maneres de mica en mica encendre una espurna que tard o d'hora esclata.
1: Esclar, si tu al foc li vas posar llenya, cada vegada quema més.
0: I tant.
2: El món. Estem en un món.
0: I nosaltres fem una pausa per la publicitat i de seguida arreglem una mica aquest món, eh?
2: Aviam.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te voy a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
1: Manolada 2026. Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
10: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Nosaltres aquí a la tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández, que gràcies al seu patrocini podem estar aquí compartint aquesta estona, avui amb en Pere Prats, en Joan Cosí, en Poli Fernández. Jo ja sé que vosaltres sou gent de molts de calés, no us afecta gaire, però el Banc Central Europeu ha dit, segurament estan reunits a hores d'ara, m'acaben de trucar, pujaran un 0,5% el tipus dels diners, que això vol dir que encarirà les hipoteques, els crèdits, els préstecs, I entre això, aquest 0,5%, perquè diu que s'ha de pujar, i sobretot que s'estan tornant a donar bufetades entre l'Iran i els Estats Units, no sé si acabarem de passar a l'estiu sense notar la butxaca, la gasolina més cara, tot més car.
11: No, la benzina ja l'estem pagant bastant més cara, tot i aquella rebaixa que van fer de l'IVA.
12: Ja l'han treta.
11: Que ja l'han treta, però vull dir, el preu del litre, i en alguns moments han baixat el preu del barril, però...
1: El sortidor no.
11: Però el sortidor no, eh?
1: No.
11: Sempre passa, res de res, sempre passa això. Res de res. Per tant, comencem a mentalitzar-nos...
12: Quan la pugen, el mateix dia o l'endemà, sí, les gasolineres és més car.
11: Ja s'aplica.
12: Sí, ja s'aplica.
11: I quan se baixa, a vegades ni tan sols...
12: Quin llant que fan calés.
11: Sí, com esclar.
13: I el segon que ha dit Antoni, l'encariment del diner, bueno, hi ha moltes empreses que s'ho pensaran dues vegades...
1: A l'hora d'invertir.
13: Mantes no invertiran prendran una nova activitat. Perquè, esclar, si el diner s'ha encarit, allò ho has de recuperar amb molt menys marge de benefici. O hauràs d'encarir uns productes que potser llavors a l'entrar al mercat no tindran venda encarits. Mm. Compte que això és més perillós quasi que el petroli, eh?
12: Sí, és una cadena.
13: Com puja el diner així...
12: És una cadena, eh?
13: Clar, és molt perillosa. Sempre les...
1: I quan paga,
13: els desequilibris econòmics venen de la pujada o baixada de diners.
12: Ara, mira,
13: i sempre són cèntims, eh?
12: Ara hi ha malestar als Estats Units perquè se'ls està encarint.
1: La inflació, un 4,2, la més gran dels últims 3 anys.
13: Sí.
1: Vull en Donald Trump també, de tot el que havia dit, de lo que està fent, està perdent pistonada.
13: És que és molt, 4,2, és molt.
1: 4,2%.
11: No, i que això afecta pràcticament a quasi tothom, perquè aquí més que menys moltíssima gent té hipoteques. I el tema, diguéssim, que clar, que se te pugi una hipoteca vol dir que redueixes molt el consum, perquè clar, evidentment, si te'ls gastes en hipoteca no te'ls pots gastar en el súper. Entens? I si vas al súper i resulta que lo que la cistella que vas el dia a la setmana a comprar et costava 50 i ara te'n costa 80, doncs...
1: Pobres 80.
11: Entens?
1: Sí, sí.
11: Bueno, per posar un exemple.
13: Però les hipoteques moltes vegades ha sigut que l'avarícia trenca el sac. Si tu quan hi ha un d'això compres i fas una hipoteca amb un interès fix, això queda mort aquí.
1: Ara, com es diu això de les hipoteques? Hi ha la hipoteca fixa i després hi ha la que està a l'Euribor.
11: L'Euribor
1: va molt bé quan el preu del diner és molt baix i baixa l'Euribor, però quan l'Euribor puja, hi ha famílies que els hi ha pujat, no sé, 300, 400 o 500 euros a l'any.
13: Però si no haguessin fet...
1: Que vol dir 80 o 90 euros cada mes.
13: Si no haguessin llegat a l'Euribor no tindrien aquests problemes. El que fa mal és a les empreses petites i mitjanes i grans, no petites no perquè ja no s'hi atreveixen, però mitjanes i grans, perquè treballen tot sobre uns crèdits brutals, i llavors si els hi apugen aquest diner cèntims, representen milions. i aquelles empreses deixen de produir o es fusionen amb unes altres o desapareixen, i quasi bé les grans falles econòmiques sempre hi ha.
14: Jo per això no podria ser president mai de Telefònica, d'una companyia aquestes grans.
13: No, patiries massa, no?
14: No, perquè els diria, tu puja'ls 30 cèntims a tots, que ni se n'adonaran compte, i 30 cèntims per tants milions de clients, imagina... una pila de calés ingressats que es massa. Clar, aquí es mira, a tu et cobren 184 o 184 amb 35, sí, no estaràs discutint.
13: En a tu i aquest poder no, i en a mi, i en a... però allà on realment treuen el diner és forts Telefònica, aquells compten fins a l'últim cèntim. Bueno, i si iran de Telefònica
14: o qualsevol empresa, diguem qualsevol Telefònica, altra, perquè és la companyia,
13: esclar,
14: més gran,
13: i les elèctriques igual, i tots igual.
14: Les elèctriques, per exemple, tu t'arriba el rebut de la llum i et cobren 183 amb 74. Tu estàs allà intentant desxifrar i saber el que és, si,
13: tu no, però moltes empreses sí.
14: No,
13: i a sobre, sobre se'l compra.
14: Mira, et dic, resposta, jo una factura que no vaig veure, i vaig trucar, saps que em van contestar? Diu, no, és que això són les dades que marca el comptador i és el que hem de cobrar.
13: Sí, clar, ja està, ja.
14: I tu, aquell comptador, què saps tu el que els hi cobra i el que els hi no cobra, i les xifres i no sé què, i...
11: ara que tots estan connectats, diguéssim que no l'entén ni anar a llegir, encara saps menys. Abans podies anar mirar allà en què marcava. I
14: tu t'apuntes, no, et dic una cosa, que jo ho he fet, tu t'apuntes, vas al comptador i allà hi ha unes dades, i tu te les apuntes, va, i vas apuntant aquelles dades, i ve la factura, i aquelles dades de la factura no té res a veure amb les dades que tot això. Parles amb una noia, si et surt una noia amb accent llatinoamericà, estàs perdent el temps, perquè aquella noia està allà però no té ni idea de res. Passa amb un encarregat i el que contesta, perquè els hi han fet un curs, els hi han dit, diu, no, perquè esto es estimado, pero en la próxima factura se le abonará la diferencia.
11: Es regularitza
14: la próxima factura.
11: Sí, sí.
14: Y si no es la próxima, será la otra. Pero tarde o temprano se regulariza. Ja pots esperar. Para que quan tornis a trucar et diria, mire, es la vuitena factura y no se me ha regularizado. Diu, no, és que és en la novena o la dècima. Vull dir que tu tranquil, que ell sempre té una resposta, que no t'arreglaran res, però que la cosa va més enllà, I això és normal. Estem davant d'unes vacances que diuen que són vacances que estarà ple. La veritat és que hi ha molt ambient a Roses, a l'Escala, tots aquests indrets, hi ha moltíssima gent, però gent d'aquí, Vull dir que hi ha gent que ha vingut amb el seu cotxe, i gent que ve d'Holanda, de França, d'Itàlia, d'Alemanya. Jo no sé si la gent s'atreveix molt a sortir amb avió, allò que dius, perquè uns diuen que sí el queroseno, els altres diuen que sí hi haurà cues, perquè com sempre hi haurà vagues d'alguna cosa, i llavors sempre que surts és allò que no va segur, no? Potser en els anys 80 anaves molt més segur quan agafaves un avió, volies planificar unes vacances, que no et passava tant com això. Ara et munten una vaga, si no és el de les maletes, és el del posa gasolina, i si no, o sigui, aquí hi ha una cosa que t'has de vestir per anar de vacances amb allò del Salakoff, saps, aquell barret que anaves a l'aventura a l'Àfrica, i portar una motxilla que porti menjar, que porti de tot, per si de cas. És una aventura, ja anar de vacances és una aventura.
12: El turista d'aquí, a l'estranger, ve en cotxe tots, bàsicament.
13: Home,
12: sí,
13: home,
12: la majoria.
11: Home, no creguis, no, a veure, no. A l'aeroport de Girona està pujant moltíssim,
12: sí,
11: de vols,
12: sí, sí, la majoria venen en cotxe particular.
11: I ara, amb els problemes del Golf Pèrsic, que clar, molta gent deixa d'anar a segons quines destinacions per problemes, perquè clar, evidentment, quan anaves a la part, diguéssim, d'Indonèsia, a la part aquella de baix, havien de fer escales a Dubai o a Abu Dhabi, un lloc d'aquests, i clar, tot això, i no poden anar-hi, llavors o han de fer voltes molt grans, els encareix molt els viatges, i aquest any sembla ser que la gent ha optat molt per vindre a la costa, diguéssim, d'aquí, a la costa espanyola, i a la catalana.
13: Hi ha una Grècia, o sigui, a Iugoslàvia, Grècia, que l'altre dia ho marcaven amunt d'això, Iugoslàvia, Grècia, marquen el tope de la gent de marxar cap allà.
12: Sí, cap allà. Però jo parlo del turista d'aquí, no parlo del turista d'aquests de llarg recorregut, diguéssim.
11: El d'aquí també anava lluny.
12: El d'aquí,
11: nosaltres també anàvem lluny, feien viatges llargs.
14: Sí, ja ara, no, ara tu penses.
11: No, ja no hi penses.
12: No, jo parlava de, del turista que ve de fora. Sí. Aquí, a la costa d'aquí, bàsicament...
14: El turista cotxe. Europeu, vols dir tu?
12: Ara,
14: el turista europeu, que és d'aquí a prop, bueno, de 1.000 quilòmetres a la rodona.
11: Bueno, però vull dir, per exemple...
12: Bàsicament venen en cotxe, tots.
11: Bueno, però, per exemple, anglesos en venen moltíssims.
12: Sí.
14: D'avió.
12: I en cotxe.
11: Bueno,
12: i en cotxe també.
11: La majoria,
14: sí, però la majoria venen...
11: Avió.
14: El fet de conduir per la dreta, a molts anglesos ja agafen
11: sí.
14: l'avió.
11: Sí, sí, no, no.
14: Però...
11: A veure, només has de veure la quantitat de vols que surten, sí. que entren i arriben, o sigui, sí. que arriben i surten cada dia de Barcelona. Bueno, és que però... quan dius mil no sé quants vols amb un sol dia, vol dir que és un, cada segon en surt un...
12: Passa per l'autopista i veuràs que tots són cotxes...
14: Sí, francesos, alemans, sí.
13: Francesos i alemans del sud.
12: I, sí, sí.
13: Però, hòstia,
12: vés a... Francesos i alemans.
13: Sí,
14: però... I belgues i holandesos.
12: Mm.
14: De totes maneres, també la gent s'ha esperat a última hora a fer les reserves, o està esperant molt a última hora, eh? Vull dir que aquest boom, si no hi ha res, tant pot anar molt a dalt o molt a baix. Dic a la gent que planifica els vols d'avió, sobretot els d'avió, eh? El tren no tant, diguéssim, està esperant, jo ho sé perquè conec gent d'agències de viatges, diu, no, és que estan esperant a última hora, a part de Ryanair, que són vols de famílies amb poc poder adquisitiu i molts nanos joves que venen d'Anglaterra a Lloret de Mar a passar-s'ho bé i emborratxar-se, això, a part d'aquest turisme barato, diguéssim, l'altre, el turisme de família però una mica de classe mitjana i tal, s'estan esperant a última hora per fer les reserves d'avió, perquè no hi hagi problemes amb els vols, el querosè,
11: i que hi ha una incertesa, vulguis que no, quan hi ha incertesa la gent s'espera, quan hi ha incertesa, això sempre passa, igual que el tema que parlàvem abans, la pujada de tipus d'interès i no sé què, el que té que fer una inversió, també
14: s'espera,
11: a veure què passarà,
13: frena tot,
11: sí, ho frena, és pendent a veure si frena aquesta tot. Puja, diguéssim, del tipus d'interès a nivell europeu, doncs pot afectar, no pot afectar,
12: sí, s'espera,
11: la gent s'espera, per tant, en un moment que semblava que la cosa, diguéssim, la gent, hi havia una cosa bastant dinàmica de feina,
12: i tot plegat. Alegria, hi havia alegria.
11: Sí, hi havia feina, sobretot, vull dir, tot el que és turisme, el que és construcció, inclús bastant
13: tots els serveis.
11: I indústria, déu-n'hi-do, també.
13: Sí, també.
11: Indústria també, déu-n'hi-do.
13: Perquè té visquiel, doncs, la indústria té visquiel.
11: Ara també sembla que ho estan frenant.
13: Sí, sí.
11: Que veiem aquestes coses, primer les guerres, perquè vulguis que no, qualsevol guerra d'aquest tipus també frena tot, perquè, clar, sabem que tothom sap que la fàbrica del món està
14: a Xina.
11: Està a la Xina. I si no venen barcos de Xina, doncs pares totes les produccions. Allà es fabrica tot. Des de la roba fins als cotxes. Vull dir, tot ve d'allà.
14: Sí, sí, culpa dels nostres empresaris que van dir anem a fabricar a Xina, que és més barat. I s'han portat les fàbriques allà i ara resulta que depenem de lo que es fabrica a Xina, perquè si no aquí no tenim res.
11: No, aquí no hi ha res, aquí no es fabrica res.
13: I falten 10 anys encara perquè la Índia pugui treballar fort.
12: També.
13: Que ja comença, però encara els hi falten 8 o 10 anys.
11: No, però esclar, és que
13: ja... Falten 8 o 10 anys. La Índia d'aquí 8 o 10 anys allà podrà... No tindrà el mateix pla de treball de la Xina, però sí que es pot invadir,
14: sí, sí.
13: Només que la Xina amb materials i amb preus, que competirà amb la Xina amb preus.
11: Sí, però perquè com que són tanta gent, diguéssim, allà els han de subvencionar, els han de donar feina. Per això la fabricació és tan barata.
13: Sí, barata. Sí.
11: Quina explicació té que un cotxe, diguéssim, que ve de la Xina valgui una quarta part d'un cotxe fabricat a Europa? Quina explicació té?
13: Perquè la gran investigació de la innovació ja la fa directament, reben subvenció de l'Estat.
11: Ja reben subvenció. Esclar, de l'Estat.
14: Els
11: treballadors treballen a cap preu, a més però... l'Estat posa subvenció a les fàbriques, perquè tothom tingui feina, i llavors, clar, aquell cotxe que aquí val 100, allà val 25.
13: Però és que no és solament el cotxe, sinó que la maquinària agrícola,
14: tot,
11: industrial... Tot, bueno, qui diu això?
13: I, esclar, baixem baixin els preus, que les empreses d'aquí, les grans empreses, no poden competir-hi.
11: No, no, que
13: no poden competir-hi.
11: No, però això ja va com...
13: Un gran empresari dels, que farà carreteres i les màquines que...
12: Escolta, hi ha exemples. Ara la Nissan té problemes aquí perquè està suprimint... Estan fent eros.
11: Sí,
12: i és per anar-se segurament a fora.
13: Però la Nissan fa anys...
14: Bueno, però ara continua. Que passa que hi ha hagut unes aliances a vegades estranyes, perquè la Nissan és grup Renault,
13: sí,
14: Stellantis es va quedar Citroën, Opel, Peugeot,
11: sí, però al final acaben fabricant tot allà mateix,
14: sí, sí.
11: I si no fabriquen el cotxe, fabriquen els components que ets allà mateix. Perquè, per exemple, jo que sé, ara diuen, no, aquest cotxe l'Ebro, aquest que no sé què, però és que aquí el munten.
14: Les peces venen de
11: Xina. No arriba una punyetera peça d'aquí, no es fabrica res, no es fabrica ni el pneumàtic, és que res, entens? És que, bueno, de fet, clar, això no és una cosa que d'ara, això és fa molts anys que estem
14: molts
11: així.
14: Anys, sí, sí.
11: Vull dir, aquí tenim l'exemple que tu saps de sobres, d'aquí a Vilafant, de la fàbrica Indo.
14: Exacte.
11: Era la fàbrica més gran de la comarca, treballaven 200 i pico persones en tres torns, entens?
14: Jo
11: coneixia molt, bueno, conec molt, i encara l'altre dia, aquesta setmana l'he saludat perquè el vaig trobar pel carrer, el director, en Serrano, que era, bueno, em vam arribar a ser bastant amics, i em va dir, diu, mira, hem d'anar a Tailàndia a muntar una fàbrica de vidre orgànic, que és el que feien aquí. I va tornar cap de 6 mesos i va dir, mira, diu, nosaltres estem venent, i estem parlant de fa 20 anys, o més, 25 quasi bé. Dic, nosaltres estem venent el vidre orgànic sortit de fàbrica a 1 euro. Ens arriba a una quarta part, 50 cèntims la parella. Diu, just una quarta part, en transport inclòs. Diu, saps que ens tocarà, no? Exactament.
14: Al cap de sis mesos,
11: a la fàbrica tancada, i era la fàbrica, sí, sí, en aquells moments, era la fàbrica més gran de la comarca.
14: I és curiós perquè la meva dona hi va treballar 17
11: sí,
14: anys.
11: Sí, sí, per això t'ho dic, Antoni ho sap.
14: I és curiós perquè gent d'aquí anava a donar classes, a ensenyar la gent d'allà
11: sí, és el que t'estàs explicant.
14: Sí, sí,
11: ells mateixos, inclús.
14: I la gent que va anar al Marroc a explicar a la gent com funcionava el Marroc, i és clar, un d'aquests que hi va anar i em va dir, sí, és que el més que em va estranyar més és quan vaig arribar allà i vaig veure 50-60 persones a la porta, una cua, i vaig pensar, o sigui, poder aquí venen els vidres a la gent directament, sense passar, poder no hi ha òptiques, i vaig preguntar i diu, no, s'estan esperant pels que acomiadem. O sigui, al dintre de la fàbrica tenien 200 treballadors i el que tu a la calle, i entrava un altre de que ja estava a poder fer una setmana fent cua, tu a la calle així a bode pronto, no? O sigui, fotien al carrer la gent així sense pagaments ni res, tu a la calle i tu a la calle, i ficaven un altre de la cua, diu, si vaig quedar parat, clar, com vols competir amb això?
11: No,
14: i el sou d'allà, diu, aquí nosaltres en aquell temps ja cobraven a la vora dels, no sé, ara me'n recordo, però posa-li 1.000 euros per fer una cosa, i diu, allà la gent cobrava 120 euros al mes.
12: Sí, home,
14: al mes.
11: Per això t'ho dic,
13: però te'n vas a Marroc i per això el metat del marroquins han vingut cap aquí, dintre del que cap.
14: Està canviant això, eh?
13: Gent. Sí, però te'n vas al Marroc, jo l'any passat...
14: S'estan muntant moltes fàbriques al Marroc.
13: Sí, però fa 2 anys, és l'última vegada que he estat al Marroc, fa 2 anys. I vaig veure allà una quantitat de en capitals grans, una quantitat de blocs completament tancats, però tancats, que no hi havia res, que les finestres petaven, que feia 10 anys enrere que tot era habitat, tot era vida.
12: Si
13: torna a marxar i d'això no ho sé, no penso tornar-hi, perquè ja la meva edat no penso tornar-hi. Potser sí que alguna casualitat m'hi portarà, però no penso tornar-hi. Però jo havia viscut d'una altra manera, que allò tot tenia vida. Si allò haguessin aprofitat aquell moment...
14: Home, si comptes, el Marroc poder té 10 milions o 12 d'habitants, però és que en té 10 o 12 més... A fora, eh?
13: Sí, sí.
14: O sigui, és com si a Espanya, que som 50 milions, que no tots són espanyols, perquè hi ha molta immigració, però posa-li que aquí hi ha 40 milions d'espanyols, tinguéssim 40 milions a fora, eh?
13: Sí, sí. Sí, però ara, tot aquell marroquí que van marxar, una quantitat, potser sí. Però tot
14: quan et fas gran, quan estàs jove, perquè cobren la jubilació d'aquí i se'n van al Marroc i el banc li fa la transferència a un banc marroquí...
13: Però aquella persona que aquí s'ha comprat una casa... ja ha criat els fills, ja ha tingut el d'això,
14: Bueno, si costarà, molt, queden, sí.
13: Costarà molt de recuperar tota aquesta gent.
11: No, amb una certa, no recuperen. En una certa època semblava que en allà, sí, diguéssim, milloraven els nivells de vida,
13: sí.
11: I és, bueno, jo recordo que havia estat als voltants de Marrakeix, d'això, sí, sí, que veies moltes urbanitzacions,
13: sí, sí,
11: que, s'estaven fent urbanitzacions i tal, i hi havia, bueno, gent, inclús espanyols, que anaven allà, entre altres el expresident Felipe González, que tenia, sí, tenia
14: una casa,
11: tenia una finca allà immensa,
14: sí, per tot.
11: Des que dic, no tenia finques, perquè clar, vull dir, allà els hi sortia, era una mica com els alemans
14: quan
11: venien a Empuriada, venia a ser una cosa semblant, no? Que gent, diguéssim, que anaven allà i de, però tot això crec que va quedar bastant frenat.
14: Sí, total, sí, sí, sí,
11: crec que va quedar bastant frenat.
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No solament això, sinó la vida que hi havia allà va quedar frenada.
14: Bueno, ens queda la setmana vinent, que és l'última setmana de tertúlia. Aneu pensant on aneu de vacances? Sí. Tot i que vosaltres, alguns, feu vacances tot l'any, també s'ha de dir, Però aneu pensant on aneu de vacances i comprar els bitllets en temps, En Joan Cosí no, perquè ell fa vacances setmana sí, setmana no, també,
12: Jo no puc fer vacances perquè haig d'anar al sopar vostre.
14: Ah, sí, el 26, recordeu-vos. Senyors... Nostre, de tots. Ens ho hem guanyat,
12: Nostre.
14: Senyors i senyores, gràcies. Demà i tornem a la tertúlia a intentar arreglar el món una mica més.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
3: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja
5: no
4: me quiero
5: ver. No sé, pero él lo bebe, sé que...
4: La ràdio que ens uneix.
6: No sé a dónde voy, no es real.
1: La teva companyia diària.

0: presenta Tina Forés.
1: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de Ràdio El Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
3: Hola, sóc el Martí.
4: Hola, sóc la Carla.
5: Bon dia, sóc l'Abril.
2: Doncs aquí els teniu a punt.
1: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
6: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
7: Hola, sóc l'Alejandra.
8: Hola, sóc la Clàudia.
9: Hola, sóc el Javi.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
1: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
3: Sí.
1: Temps. Discurs.
3: D-I-S-C-O-S.
1: Sàtira.
3: S-A-M-A-C-E-N-T-I-R-A.
1: Dirigir.
3: D-I-R-I-G-I-R.
1: Mitjana.
3: M-I-T-J-A-N-A.
1: Textual.
3: T-E-X-T-U-A-L.
1: Peixera.
3: P-E-I-X-E-R-A.
1: Malícia.
3: M-A-L-I-C-I-A.
10: La primera I porta accent.
1: Carla. Dalit.
4: D-E-L-I-T.
1: Ironia.
4: I-R-O-N-I-A.
1: Creuer.
4: C-R-E-U-R.
10: T'has deixat una E al final.
1: Abril. Germà.
8: G-E-R-M-A amb accent.
1: Soldat.
8: S-O-L-D-A-T.
1: Neboda.
8: N-E-B-O-D-A.
1: Recurs.
8: R-E-C-U-R-S.
1: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps. Positiu.
7: P-O-S-T-I.
10: T'has deixat una I abans de la T.
1: Clàudia. Àcida.
8: A-C-I amb accent.
10: La primera, porta accent.
1: Javi. Abaixar.
9: A-B-A-I-X-A-R.
1: Olfacte.
9: O-L-F-A-C-T-E.
1: Premiat.
9: P-R-E-M-I-A-T. M-I-A-T.
1: Mitgera.
9: M-I-T-J-E-R.
10: T-G.
1: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletrets ja heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
11: Tubillera.
10: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
1: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador, i ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
8: Sastreria.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
11: Sabidoria.
10: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
4: Sí, preparada.
1: Temps. Instrument.
4: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
1: Sospitós.
4: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
1: Compaginar.
4: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
1: Formigueig.
4: F-O-R-M-I-G-U-E-I-G.
1: Aprovada.
4: A-P-R-O-V-A-D-A.
1: Deshonest.
4: D-E-S-H-O-N-E-S-T.
1: Marítimes.
4: M-A-R-I-M-A-C-E-N-T-I-M-A-E-S.
1: Seguretat.
4: S-E-G-U-R-E-T-A-T.
1: Resilient.
4: R-E-Z.
10: És una S.
1: Abril. Subjectiu.
8: S-U-B-J-E-C-T-I-U.
1: Extenuació.
8: E-X-T-U-E.
1: Doncs en aquest segon nivell de lletrets ja heu fet 9 encerts que sumen 1.800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
8: Sí, preparada.
1: Temps. Companyia.
8: C-O-M-P-A-N-Y-I-A.
10: Y, no griega.
1: Javi, espàtula.
9: E-S-P-A amb accent T-U-L-A.
1: Avantatjar.
9: A-V-A N-T-A-T-G-A-R.
10: T-J.
1: Alejandra, atractiu.
12: A-T-R-A-C-T-I-U.
1: Magistrat.
12: M-A-G-I-S-T-A-T.
10: T'has deixat una R abans de la...
1: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
10: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts. I l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
1: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
0: Correcte, escoltem-ho.
3: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
4: Casa.
0: Correcte, també, escoltem-ho.
3: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i per tant sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Abril, preparada?
2: Sí.
0: Temps, irremeiable.
2: I-R-R-E-M-E-I-A-B-L-E.
0: Oftalmòloga.
2: O-F-T-A-L-M-O amb accent obert L-O-G-A.
0: Disposessis.

0: I S.
1: Dues S abans de la I.
2: Martí, longitudinal.
3: L-O-N-G-I-T-U-D-I-N-A-L.
2: Qüestionable.
3: Q-U-E.
1: La U porta dièresi.
2: Carla, negligència.
4: N-E-G-L-I-G-E amb accent obert, N-C-I-A.
2: Desconjuntat.
4: D-E-S-C-O-N E-J.
2: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
5: Sí.
2: Temps. Dimensional.
5: D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L.
2: Paradisíacs.
5: P-A-R-A-D-I amb accent.
1: No porta accent aquesta I, és la següent.
2: Alejandra, conforméssim.
6: C-O-M-S.

0: O és una U.
1: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
2: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
1: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. I és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort.
3: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
4: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrània serà el Martí.
1: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
1: En Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quintú, fins ara.
5: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparat, Martí?
6: Sí.
1: Som-hi, doncs. La mega paraula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit, ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
6: Intercel·lulars.
2: Endavant.
6: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
1: Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la mega paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
4: Gràcies, fins ara.
1: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
7: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
7: Intercel·lulars.
2: Endavant.
7: I-N-T-E-R-C-E L geminada U-L-A-R-S.
1: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
4: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
1: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I Marc Quintú, quants punts havia apostat el teu equip?
5: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
1: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.

0: de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Víctor Merencio, com estan els ànims per aquí?
1: Els ànims et pots imaginar com estan. Estan exultants, els tres alumnes que tenim aquí.
0: Home, tu diràs, a veure que expliquin una mica ells com ha anat aquesta experiència. Com esteu?
2: Molt contents.
0: Només molt contents? A veure, expliqueu-me una mica més.
1: És
0: com
1: que
0: us
1: les rialles no els deixen parlar, gairebé.
0: Normal, normal. Escolteu, però ho heu fet molt bé. A veure, Martí, aquesta mega paraula, què? Era fàcil o complicada?
2: Bueno, ha estat bé.
0: Ha estat bé, bé, bé. Molt bé. I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
3: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreig heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
4: Hola, doncs bé, prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: exacte,
4: i estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
5: Sí, nosaltres creiem que ho podríem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
6: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí. Sí,
6: i guanyarem.
0: Ben dit aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer. Gràcies.

amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu!

0: teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una nova edició del nostre butlletí en aquest 11 de juny del 2026, avui dijous. Figueres comprarà un local per ubicar-hi l'oficina del Pla de Barris. Els microtalls de llum indignen els veïns del nord de l'Alt Empordà. La màquina viu un nou impuls i conquista noves generacions. Figueres també estrena la Legends Cup amb veterans de grans clubs europeus. I tancarem, doncs, aquest repàs de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluïsmi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres comprarà un local de més de 200 metres quadrats al carrer Doctor Ferran per instal·lar-hi la futura oficina del Pla de Barris. L'adquisició aprovada al ple municipal amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició tindrà un cost de 90.000 euros procedents del Fons del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, als quals caldrà afegir la inversió necessària per adequar l'espai. El govern defensa que el projecte contribuirà a la transformació i dinamització de la zona oest de la ciutat, on es desplegarà el Pla de Barris amb una inversió prevista de 25 milions d'euros. Un cop finalitzada la seva funció com a oficina, el local passarà a ser un nou equipament municipal al servei de la ciutadania.

0: Els continuos microtalls elèctrics que afecten des del mes de febrer diversos municipis del nord de l'Alt Empordà han generat un fort malestar entre els veïns. Localitats com Agullana, Darnius, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Campmany o La Jonquera han enregistrat desenes d'interrupcions del subministrament elèctric, algunes de només uns segons, però amb afectacions en electrodomèstics, connexions d'internet, alarmes o aparells sanitaris. Davant la situació, alguns afectats ja han començat a presentar reclamacions i a coordinar-se per fer un seguiment d'aquests microtalls. Per la seva banda, Endesa reconeix que ha detectat incidències reiterades amb dues línies de mitja tensió que abasteixen aquesta zona de la comarca. La companyia assegura que fa setmanes que revisa exhaustivament les instal·lacions per localitzar l'origen del problema i evitar noves interrupcions al servei. Entre les actuacions realitzades destaca la reparació d'un pal elèctric malmès a prop de l'embassament de Darnius-Bodella, tot i que els microtalls encara no han desaparegut completament.
1: La màquina torna a guanyar protagonisme més enllà del fenomen Remember. El gènere electrònic, que va marcar tota una generació als anys 90 i principis del 2000, viu un ressorgiment que combina la nostàlgia dels seus seguidors històrics amb l'interès creixent del públic més jove. Aquest dissabte la Sonora de Figueres acollirà una nova mostra d'aquest fenomen amb la sessió organitzada per Alma Maquinera, que reunirà diferents estils i artistes vinculats a l'escena del dance i el Remember. Els promotors asseguren que l'objectiu és unir generacions i demostrar que la màquina continua ben viva. El ressorgiment del gènere també s'ha fet visible en festivals i esdeveniments d'arreu del territori, com el Mediterranean Festival de Roses o l'Acústica de Figueres. Fins i tot ha traspassat fronteres arribant a països com el Japó, on ha influït en noves escenes musicals electròniques.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Figueres acollirà aquest cap de setmana la primera edició de les Legend Figueres Cup, un torneig internacional de futbol de veterans que reunirà l'estadi municipal de Vilatenim. Equips com el PSG, l'Olímpic de Marsella, el Leganés, el Palamós, la selecció d'Occitània i la Unió Esportiva Figueres. La competició es disputarà entre els dies 12 i 14 de juny, amb entrada gratuïta per a tots els assistents. El torneig tindrà també un vessant solidari, ja que els donatius que recaptin es destinaran al Centre de Lleure al Dofí, entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. El partit inaugural enfrontarà el Figueres i el PSG divendres a 6:45 de la tarda, mentre que la final està prevista per diumenge a 13:45 del migdia. Els organitzadors esperen consolidar aquesta cita esportiva i ampliar-la amb nous equips de renom en futures edicions.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El moment de tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps, amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez, amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Lluismi, bon dia.
5: Bon dia, un temps força tranquil a gran part de les comarques de Girona, però tenim dues meitats a hores d'ara, la del Pirineu i l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, on el cel està una mica més obert i on tenim un palet de tramuntana, especialment al nord de la Costa Brava, i la segona meitat seria del riu Ter, aproximadament cap al sud, on els núvols són un palet més presents. De fet, al llarg d'aquest matí encara s'escaparà alguna pluja esporàdica, com ha caigut, per exemple, al sud del Gironès i a la comarca de la Selva. Tot això anirà esqueixant. Per tant, els núvols s'acabaran trencant en gran mesura tota la demarcació. Aquesta tarda, amb alguns núvols simplement dispersos cap a les muntanyes del Ripollès o de la Garrotxa, ja sense pluja, i la temperatura que avui puja una mica respecte a ahir. Ja ha començat a remuntar en el cas de l'Alt Empordà, però serà sobretot aquesta tarda quan tindrem moltes màximes de 25 a 29 o 30 graus, sobretot ja més cap a la Baixa Garrotxa, per exemple. Els propers dies la calor serà molt més destacable a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom.
8: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
7: Ayer la vi, i tant que la va veure. Juan Magán i Omar Montes en una versió nova, diferent d'aquest tema, eh? 10:39 del matí.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
4: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Aquí la tens, és ella, és Aitana, i és una superestrella.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Capítol 13 per 5 final del segle. L'equip d'investigadors, la 5 Intel·ligència Artificial, repassa les notes, fa algun comentari i s'acomiada fins al proper capítol. A la contraportada, les meves conclusions.
2: El segle XIII s'apaga en el calendari d'Occident i amb ell una manera d'entendre el món. Les cròniques escrites a mà pels monjos al scriptorium, els decrets reials en pergamí i les bulles papals segellades en plom han estat, fins avui, els únics guardians de la que anomenem veritat. Però el pergamí és fràgil, és selectiu i respon sempre a la mà que paga la tinta. Catalunya ha tancat aquest segle consolidant les seves corts, els seus consolats de mar i la seva llengua, expandint la seva ànima per un mediterrani tricultural. Figures com un madur Ramon Llull ja intueixen que l'espasa no basta, que el futur pertany a la paraula, a la lògica i al registre del pensament. Ens trobem en el fil de la navalla, el segle XIII mor deixant una història fragmentada, escrita pels vencedors i vulnerable a l'oblit o a la foguera. Però la llavor de la resistència intel·lectual ja està plantada. El temps del paper s'exhaureix, el temps de la veritat rescatada està a punt de començar. Acomiadem el segle XIII. Hem analitzat les llums i les profundes ombres d'una època que van intentar mitificar. Les estructures feudals cauen, però la manipulació històrica roman. Arribava al final d'un cicle per canviar les regles del joc. No us perdeu aquest tancament definitiu. Creuem el segle XIV amb les forces renovades. A partir de la setmana vinent, el canal es transforma, ja no busquem, ja no mostrem. Entrem al rescat de la realitat oculta que afecta el nostre present. Benvinguts a la nova era de rescatant la veritat històrica.
1: Mentre els regnes cristians avançaven cap al sud, Catalunya consolidava el seu paper marítim i comercial a la Mediterrània. Les conquestes no acabaven en la guerra. Començaven amb pactes, comerç, lleis i organització territorial. El segle XIII encara no havia acabat. Els templers creixien, les corones reforçaven el seu poder i a Mallorca, un jove anomenat Ramon Llull començava a observar un món que estava canviant per sempre. Al pròxim capítol, entrarem ja al segle XIV. Canviaran els protagonistes, però les lluites pel poder, la fe i el control del coneixement continuaran exactament igual.
3: Arribava el tancament del capítol 13, una etapa de trànsit més que de ruptura. L'essencial ja ha quedat traçat. Context, evolució i el camí que prepara el salt cap a una nova fase històrica. Amb aquest últim apunt tanquem capítol i obrim la porta al següent. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut. En el pròxim episodi continuarem rescatant la veritat i la realitat històrica.
4: Revisant les meves notes, he comprovat que aquest cavaller templer es va creuar en el camí d'un personatge, un tal Ramon Llull. El seu nom en aquests últims anys està sonant i veuré si en el pròxim capítol puc tenir una entrevista amb ell. Tanquem el segle XIII. 100 anys de mètode, error i tornar a començar. Si creus que la veritat es troba en un dia, no has entès res. Ens veiem al Cutter, rescatant la veritat.
5: Tanquem el capítol 13. Un segle que va demostrar no ser buit en absolut. Va ser un crisol on la llei es va convertir en l'eina definitiva de poder, forjant regnes, redefinint fronteres i col·locant les bases d'un nou ordre polític i social. Nada va ser igual després. Amb aquesta comprensió, ens preparem per al pròxim desafiament. Iniciem el capítol 14, sota el lema Rescatant la veritat i la realitat històrica. Ens endinsarem en els segles més manipulats, desenterrant el que altres van voler ocultar. L'aventura continua.
1: Amb aquest capítol, tanquem el segle XIII i obrim la porta al segle XIV. Per a molts de la meva generació, aquests segles pràcticament van desaparèixer dels llibres escolars. Després de Covadonga, Guadalete o les Naves de Tolosa, tot quedava resumit en una paraula: reconquesta. Però reconquerir significa recuperar una cosa perduda. Primer, la realitat històrica va ser molt més complexa. Durant segles, musulmans, cristians i jueus van conviure, van comerciar, van lluitar i van compartir coneixement a la península Ibèrica. Aquella expulsió progressiva no només va transformar territoris, també va esborrar part d'una enorme herència cultural, científica i econòmica. Mentrestant, la Mediterrània vivia una altra realitat moltes vegades oblidada. Un mar on el comerç, la diplomàcia i bona part de l'expansió política parlaven català. Els comtats catalans, units al voltant del comtat de Barcelona i vinculats dinàsticament a la corona d'Aragó, van desenvolupar consolats marítims, lleis pròpies, pactes comercials i estructures avançades per a la seva època. No tot va ser guerra. Malgrat una Europa fragmentada i plena de regnes, van començar a aparèixer monarques més instruïts, capaços de governar mitjançant pactes, lleis i acords, a més de la força. I en aquesta evolució, Catalunya va ser, durant segles, una identitat jurídica, política i comercial pròpia dins de la corona. Però això ho anirem veient a poc, perquè el pròxim capítol marca també un canvi important en el nostre projecte. Ja no només buscarem, mostrarem o descobrirem la realitat històrica. A partir d'ara, intentarem rescatar-la. Primera, a més, al capítol 14 s'incorporarà un nou personatge. Un personatge molt especial. Algú capaç d'adoptar la personalitat i la mirada de figures històriques de qualsevol època. L'equip de redactors IA i jo mateix esperem que hagin gaudit d'aquest recorregut pel segle XIII i els agraïm profundament el seu suport, participació i difusió. El paper amb el foc desapareix, però l'ocult humà i un algoritme fixen en una memòria digital no desapareixerà mai.

0: 107.3 FM.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: amb les novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: La oreja de Van Gogh. Todos estamos bailando la misma canción. Así la escoltem una vegada més.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: I arribem al butlletí de les 11. Notícies amb els companys a la xarxa de comunicació local. Després, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el nostre company Ivan Llerpes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment n'hi ha aparegut el noi, però n'hi ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Ale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades, hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: I aquí a la teva ràdio, agafant el relleu al nostre company Toni Guerrero, compartint espai de Ràdio Fórmula i també algun espai de la xarxa de comunicació local. Començant amb Aitana i el seu segundo intento. Molt bon dia en aquest 11 de juny.

0: teníem aquesta proposta musical presentada ja fa uns quants anys, eh? El juny del 2017, eh? Ai, com passa el temps, però que bé que són aquestes propostes musicals, eh? Bailarina, 11 i 9 minuts. Estem a punt d'obrir una nova porta al cap de setmana. Estem a dijous 11 de juny, encara demà sí que les obrirem oficialment, eh? Però ja comencem a enflairar-la, si més no.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: I ara, doncs, una notícia que ens presenta i ens acosta al Setmanari Empordà, i és que des d'ahir a la nit busquen un adolescent de 16 anys que ha desaparegut al mar davant de la costa de Roses, eh? Participava en una excursió davant de la costa del municipi a uns 900 metres de la línia de la costa i del qual no se sap res des d'aleshores, eh? Doncs estan els serveis d'emergència fent aquesta cerca. Lost Frequencies i Kelly Moscot.

When Are You Now? Així és com es titula aquesta proposta. Lost Frequencies i Callum Scott. I estem, doncs, de Radio Fórmula, estem d'actualitat musical amb Mamadou Scott i Dicà, i aquesta sí que la coneixes, eh? Que diu que se'n tornem un altre cop.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: I que bé que sonarà aquesta proposta musical clàssica de Loquillo, però amb la veu de Dani Martín. Feo fuerte y formal.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I vinga, que arriba Marshmello, Manuel Turizo i una mica de merengue. Després arribarà la nostra càpsula de la xarxa de fogons i davantals i sortirem amb molta més música, eh? Estem amb tu fins la una del migdia amb tota aquesta bona música.

0: Salut.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. Ràdio Vilafant. 107.3 FM.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Continguts en xarxa.

0: Doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Ben preparades. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment com el porta endavant? Diu que és perquè anessis no suentar.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé, perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja, que... Jo ho trobo correcte, eh? Tant en una botiga també com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí, vull dir, ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit,
0: sí.
1: I quan ho tens rostit canvia, eh? I doncs llavors què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets, depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pa més,
1: sí,
0: o menys?
1: Un,
0: o
1: sí, un pa, sí, o una mica menys. Uh-huh. Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja ve tot...
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos. Jo els vaig comprar frescos. Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que es quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Quines verdures? Torna-les a
1: repetir. L'all porro,
0: sí?
1: La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de
1: la
0: ser
1: ceba,
0: grossa?
1: No,
0: ser
1: no,
0: normal,
1: la ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Ceba
1: tot això...
0: tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, no gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per quatre rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: Queda l'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'aigua calenta o com hem d'afegir, no t'ho pregunto mai i sempre queda molt
1: dulça. L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt, cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra ella cada dia més, i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts i llavors ho tapem, baixem el foc i només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant en tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat. Sí, sí. I si no t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí. Bueno. Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors l'endemà treus la malla aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal, 3 o 4 pastanagues, i llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust, a 3 dits, 3 centímetres, 4 cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls queden molt, molt tous. Es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Llavors l'única cosa, si no t'agrada, és el porro, el treus una mica o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé,
1: d'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixes una mica més.
0: Però això també deu ser gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest 3/4 o una hora més, queda dur. Tu el talles i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou, tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, a què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem i amb una paella els apassem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim tot això.
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que abans...
0: No freds de la nevera, eh?
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar-lo. Allò que és tebi ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per... ens n'ha sobrat, ho posem en un tàper i... 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar.
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però com que és verdura, també s'ha congelat més, eh?
1: No, poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és... A mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment determinat.
1: Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps ho puc fer. Ara si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un la cuina.
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Bueno, tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida i això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis, de cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot.
0: Sí. Quins serveis,
1: aquests,
0: no?
1: Perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells, tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llat o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Després ho rellenes amb això?
1: No, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. i ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix caram, sistema, no, que
0: molt
1: aquest
0: bé, molt bé,
1: i el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt
0: bé, molt bé,
1: llavors
0: molt bé.
1: També el llom hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred,
0: sí,
1: de primer plat, saps, fred, tallat més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer fa bastant de temps, cosa rara, el llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim,
1: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo, perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar, el devia estar massa al forn, i em va quedar molt sec aquell peix.
0: Doncs allò me va quedar com si fos prenent el dolç, però fet a casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Vull dir, me va quedar molt bé, cosa rara,
1: Jo no, bueno, sempre hi ha coses
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deus recordar els ingredients, Joana.
1: Doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, que feu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer, oli, sal i pebre, i una mica d'aigua per estovar tot això, i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: Podem preparar abans, i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaria en el davantal, avui no me l'embrutic gota,
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: No, això no, és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I anem cap a les 12 amb dos propostes de músics empordanès. El primer, Nayara López, amb el seu Lunes por la Mañana.

Doncs des de Figueres i des de Vilafant, l'Anna Yara López ens acosta aquest lunes por la mañana. I sí, anem cap a les notícies i ho fem amb una d'aquelles propostes musicals des de la Bisbal d'Empordà. Miquel Abres, The Curie 2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de les Canàries Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de presidència Félix Bolaños, de defensa Margarita Robles i també de política territorial Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència doncs a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades, hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió en moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal d'Iberpotash ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

I sonant la flauta, arriba aquesta nova hora musical des de Ràdio Vilafant FM, si t'acabes d'incorporar. Et donem la benvinguda, si ho estàs des de fa estona, també. Gràcies per estar-hi. 12 i 6 minuts. Estem a migdia, 11 de juny. Cap de setmana que tindrem de caloreta, ja ho han anunciat, eh? Per tant, doncs, aquesta fresqueta que estem tinguent en aquests moments, aprofitem-la, tinguem finestres obertes perquè se'n va, eh? Oques grasses, jubilar-me... Encara ens queda, eh? I ara Pablo Alborán, amb el Saturno, amb nosaltres. Gràcies.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: I vinga,

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
4: Doncs vinga, que nosaltres tenim ganes de continuar amb vosaltres, amb bona música, i ara doncs seguim navegant amb cançons de, en aquest cas, el 2024. Lioness es diu, d'aquesta proposta que ens acosta Swedish House Mafia i de Nicky the Dog.

0: I la Taylor Swift ens ha acompanyat amb el seu The Fate of Ophelia. Canviant una mica de registre. 2:03.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
0: I la música que torna un altre cop amb el ritme de Bob Sinclair.

0: Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Doncs hi tenim a Búhos i a l'Aire Martínez. No hi ha plan B, doncs aquesta és la proposta amb l'Aire cantant en català.

Doncs aquí teníem a l'Irene Martínez participant amb vos amb aquesta proposta musical No hi ha plan B. I ara el que tenim és una superestrella coneguda, aquesta d'Aitana.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Coneixes la banda sonora original de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2? Doncs és de la mà de Lady Gaga, l'autora d'aquest tema que es diu Shape of a Woman.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, uns successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Batlle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí en aquest 11 de juny del 2026, avui dijous. Figueres comprarà un local per ubicar-hi l'oficina del Pla de Barris. Els microtalls de llum indignen els veïns del nord de l'Alt Empordà. La màquina viu un nou impuls i conquista noves generacions. Figueres també estrena la Legends Cup amb veterans de grans clubs europeus. I tancarem doncs aquest repàs de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Luismi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres comprarà un local de més de 200 metres quadrats al carrer Doctor Ferran per instal·lar-hi la futura oficina del Pla de Barris. L'adquisició aprovada al ple municipal amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició tindrà un cost de 90.000 euros procedents del Fons del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, als quals caldrà afegir la inversió necessària per adequar l'espai. El govern defensa que el projecte contribuirà a la transformació i dinamització de la zona oest de la ciutat, on es desplegarà el Pla de Barris amb una inversió prevista de 25 milions d'euros. Un cop finalitzada la seva funció com a oficina, el local passarà a ser un nou equipament municipal al servei de la ciutadania.
2: Els continuos microtalls elèctrics que afecten des del mes de febrer diversos municipis del nord de l'Alt Empordà han generat un fort malestar entre els veïns. Localitats com Agullana, Darnius, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Campmany o La Jonquera han enregistrat desenes d'interrupcions del subministrament elèctric, algunes de només uns segons, però amb afectacions en electrodomèstics, connexions d'internet, alarmes o aparells sanitaris. Davant la situació, alguns afectats ja han començat a presentar reclamacions i a coordinar-se per fer un seguiment d'aquests microtalls. Per la seva banda, Endesa reconeix que ha detectat incidències reiterades amb dues línies de mitja tensió que abasteixen aquesta zona de la comarca. La companyia assegura que fa setmanes que revisa exhaustivament les instal·lacions per localitzar l'origen del problema i evitar noves interrupcions al servei. Entre les actuacions realitzades destaca la reparació d'un pal elèctric malmès a prop de l'embassament de Darnius-Boadella, tot i que els microtalls encara no han desaparegut completament.
1: La màquina torna a guanyar protagonisme més enllà del fenomen Remember. El gènere electrònic, que va marcar tota una generació als anys 90 i principis del 2000, viu un ressorgiment que combina la nostàlgia dels seus seguidors històrics amb l'interès creixent del públic més jove. Aquest dissabte la Sonora de Figueres acollirà una nova mostra d'aquest fenomen amb la sessió organitzada per Alma Maquinera, que reunirà diferents estils i artistes vinculats a l'escena del dance i el Remember. Els promotors asseguren que l'objectiu és unir generacions i demostrar que la màquina continua ben viva. El ressorgiment del gènere també s'ha fet visible en festivals i esdeveniments d'arreu del territori, com el Mediterranean Festival de Roses o l'Acústica de Figueres. Fins i tot ha traspassat fronteres arribant a països com el Japó, on ha influït en noves escenes musicals electròniques.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres acollirà aquest cap de setmana la primera edició de les Legend Figueres Cup, un torneig internacional de futbol de veterans que reunirà l'estadi municipal de Vilatenim. Equips com el PSG, l'Olímpic de Marsella, el Leganés, el Palamós, la selecció d'Occitània i la Unió Esportiva Figueres. La competició es disputarà entre els dies 12 i 14.

0: 14 de juny, amb entrada gratuïta per a tots els assistents. El torneig tindrà també un vessant solidari, ja que els donatius que recaptin es destinaran al Centre de Lleure al Dofí, entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. El partit inaugural enfrontarà el Figueres i el PSG divendres a 6:45 de la tarda, mentre que la final està prevista per diumenge a 2:45 del migdia. Els organitzadors esperen consolidar aquesta cita esportiva i ampliar-la amb nous equips de renom en futures edicions.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El moment de tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps, amb aquesta informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez, amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Lluís Mi, bon dia.
4: Bon dia, un temps força tranquil a gran part de les comarques de Girona, però tenim dues meitats a hores d'ara, la del Pirineu i l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, on el cel està una mica més obert i on tenim un palet de tramuntana, especialment al nord de la Costa Brava, i la segona meitat seria del riu Ter, aproximadament cap al sud, on els núvols són un palet més presents. De fet, al llarg d'aquest matí encara s'escaparà alguna pluja esporàdica, com ha caigut, per exemple, al sud del Gironès i a la comarca de la Selva. Tot això anirà esqueixant. Per tant, els núvols s'acabaran trencant en gran mesura tota la demarcació. Aquesta tarda, amb alguns núvols simplement dispersos cap a les muntanyes del Ripollès o de la Garrotxa, ja sense pluja, i la temperatura que avui puja una mica respecte a ahir. Ja ha començat a remuntar en el cas de l'Alt Empordà, però serà sobretot aquesta tarda quan tindrem moltes màximes de 25 a 29 o 30 graus, sobretot ja més cap a la Baixa Garrotxa, per exemple. Els propers dies la calor serà molt més destacable a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una 50 d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol, Joan Barberà.
5: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Saiban López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
3: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
8: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
11: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
13: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
12: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
15: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
0: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
16: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
17: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és Què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
16: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
0: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe, ja que la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
0: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
20: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
19: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
21: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
22: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
21: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
24: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
25: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
23: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
2: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
2: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
6: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
5: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. On acudirem, que l'Aia de Déu?
7: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
8: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, no m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
7: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
26: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a 9:00 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
27: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
26: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
9: Era d'esperar, la ciutat està super il·lusionada, super volcada, i és pues el partido más importante de la historia reciente del Zamora, así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis, i només inclou els vols d'anada i tornada.
26: En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
10: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
26: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
15: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
13: Salut Activa.
28: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: És un problema, sí. De fet,

0: sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar i que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
5: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
3: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
6: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
3: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
6: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
3: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
6: Una 50 d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
3: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
6: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
7: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
3: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
8: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
3: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge

0: missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
4: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
6: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
5: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
3: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
9: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
3: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
0: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
11: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
10: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
12: Notícies en xarxa.
0: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit a pujar un 0.25 punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
0: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
14: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
13: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
0: A l'escala al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
15: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
16: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és a font troncal d'allotjament a l'escala, representa el 70% d'allotjament a l'escala, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de pont, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
15: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'escala és el sisè municipi de Catalunya en nombre d'UTS, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
17: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
18: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
17: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
19: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
20: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
21: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
19: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat el mes de març. Falten 12 minuts a veure si les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
1: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
1: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
0: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
23: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
22: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
24: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
25: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
27: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
26: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
3: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
4: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenni de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
5: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
4: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem al blaugrana Juan y Marcos.
6: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
4: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València, la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
4: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda, per tant nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Un dia més aquí a la tertúlia, a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 9 i 8 minuts del matí, una tertúlia que escolten en viu i en directe, que ens poden veure a través d'Instagram, Facebook i Twitch, la nostra sintonia, i que podran escoltar a partir de les 3 de la tarda, que la repetim, perquè clar, després de tant de consells i arreglar el món que fem cada matí, doncs és bo fer-ho després. Avui la farem petar amb en Pere Prats. Pere, bon dia.
2: Hola, bon dia. La retransmissió del Papa ja us ho deixarà fer, tot això?
1: Sí. Ah? Nosaltres tenim canal propi,
2: Ah, vale. Vale.
1: Joan Cusi, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pauli Fernández, bon dia.
4: Molt bon dia. Això de Twitch...
1: És un altre...
4: Sí, no, ja ho sé, però vull dir, encara funciona això. Encara,
1: sí.
4: La gent ho utilitza.
1: No ho sé, jo no sóc gaire de xarxes socials, però bueno.
4: S'utilitza,
1: Twitch, bueno, hi ha el Facebook també.
4: Sí, no, Facebook, això sí, però, sí. Però el Twitch...
1: El Facebook diu que només ho fan servir els grans.
4: No és molt minoritari, això?
1: Sí, Twitch més aviat és per jugadors de jocs.
4: Per això t'ho dic, no sé si hi ha gaire gent que ho utilitza.
1: Bueno, nosaltres ho emetim, si volen mirar-ho, com mirin, però almenys nosaltres ho fem per Instagram, Twitch...
4: Pel mateix preu tot.
1: Pel mateix preu i el YouTube, sobretot,
4: D'acord.
1: Escoltem una cosa, heu estat entretinguts amb el Papa, no?, aquests dies, si parla català, si no parla català...
4: Molt bé,
1: no?, aquesta visita... Alguns diuen, sort que ja ha marxat cap a Canàries, perquè, escolta'm, si no...
2: Oh, espera't, des de Canàries també te'n rebrem retransmissions.
1: A TV3 no, suposo, ja, no?
2: No ho sé.
4: Bueno, és que el mitjans...
2: Perquè quan estava a Madrid també TV3 també ho passava, eh?
4: Sí, és que els mitjans sempre es polaritza molt les coses. Ara, per exemple, pues, tot és el Papa.
2: Sí.
4: I a partir de demà pues, serà
1: tot és el Mundial.
4: Tot serà el Mundial. I més
2: sí.
4: Futbol.
1: Exacte.
4: I quedarem de futbol fins als... Entens? No ho sé.
1: Bueno, hi ha partits que són a la matinada, però suposo que hi ha gent que s'aixeca a veure'ls.
4: Bueno, sí.
1: No?
4: Sí, segurament.
1: Home, Espanya va jugar l'altre dia un amistós a les 4 de la matinada. Jo, amiga, em perdonin, però
4: sí,
1: bueno,
4: sí.
1: No...
4: Bueno, però vull dir que les coses són així. Ara tocava el Papa, doncs Papa
1: 2, jo.
4: Papa estàs a la sopa.
1: I jo me recordo quan hi havia el volcà de Canàries, en recordeu, el volcà de Canàries?
2: Sí.
1: Dia i nit volcà, Però
4: no, per això t'he dit que els mitjans és això, vull dir,
2: sempre ha sigut així,
4: Toca això, doncs
2: temps
4: ara
2: de
4: això.
2: Pandèmia, el tema,
4: però vull dir que
2: de Covid era i
4: Sí.
5: Mira, encara això no tipa ni ni d'això ningú, perquè avui ja pots fer una altra cosa. D'on tens per llegir, per exemple,
2: Ahir,
5: per
2: això sí,
5: ahir,
2: esclar.
5: Per exemple, els engegaves a fer punyetes i feu el que vulgueu, perquè a sobre t'enrabiaves quan veies allò, no? Aquella força que van muntar en voltant d'aquest bon senyor que va venir aquí no sé què fer. I a la Sagrada Família, bueno, que això...
1: Bueno, van a la torre.
5: Exacte.
1: Com si fos la inauguració.
5: Sí, això és com van a beneir.
1: Demà anirà a l'illa a tallar la cinta.
5: Exacte.
1: I ho tornaran a fer.
5: Exacte, aquí van beneir cada vegada fan un tros de carretera.
1: Sí.
4: No, igual. El que passa que la gent el que vol és sortir la foto, Joan.
1: Ah, sí.
5: La gent vol sortir la foto.
4: I llavors, com que la foto, el que dèiem abans, la cosa és tan polaritzada que és... Ara només hi havia papa, doncs tothom volia sortir al costat del Papa. Tothom volia sortir al seu costat.
5: Jo les notícies aquestes així...
4: I l'illa anava a Madrid, anava a Montserrat, anava a la catedral...
1: L'illa ha sortit a la tele i a les fotos...
2: I aquest dematí encara.
4: I encara aquest dematí això anava a despedir.
1: Una cosa a favor, i amb pentinats diferent. Perquè hi portava l'escletxa cap endamunt, a vegades de costat...
2: Perquè feia tramuntana, home.
1: Ah, clar. Bueno, vull dir que...
5: Segons com estaria el barret.
4: No, però, dir que...
5: però a mi el que m'emprenya d'això, perdona per la paraula, és que les notícies, en aquest cas, que tampoc no, ni en menjarem ni en veurem, el que sí que m'empipa és quan es dona una notícia d'una cosa molt important i que tothom espera el resultat d'allò, com que allò el resultat és d'aquí 15 dies, d'aquí 15 dies ningú recorda la notícia, no el donen. I llavors et quedes penjat, només et quedes amb la pregunta, mai amb la resposta. Aquí està el cas de la mala informació. però aquesta informació així de volum, molt bé, és que van veir moltes, suposo que molts de milions de persones enganxades a la tele, mirant el Papa. Arreu d'Espanya, mare meu, eh?
4: Sí, no, mare meu, eh?
5: Que, sí.
2: Sí, ja, home, no, hi ha gent que...
5: Les iglesias són buides, i en canvi ahir el carrer era en plan saber passar el Papa, és un fet.
2: No, segur, esclar que sí.
1: A veure, vols dir que si en lloc del Papa haguessin posat en Messi hagués hagut tanta gent també, o potser més?
5: Poder més.
4: Home, sí.
5: Segons la publicitat que li haguessin fet, perquè aquest li estaven estubant el terreny des de feia dies. Feia un mes que li estaven estubant el terreny. Sí. I gent que sabien com fer-ho. Esclar.
4: Hi ha coses que diguéssim que és impossible no assabentar-se que passen.
5: Sí.
4: Perquè els repeteixen tant i tant i tant, i tant, surten a per tot, qualsevol mitjà, qualsevol xarxa, qualsevol mitjà de comunicació, a per tot surt. Llavors, com que ja surt a per tot, tothom se n'assabenta i al final la gent diu, bueno, doncs anem a veure què és. Realment, això, a veure si és tan espectacular com diuen.
5: Paulí, però no surt perquè sí, surt perquè hi posa un embolcall molt ben fet que atreu a les persones que quan vingui l'acte, com va ser aquest, llavors vulguin saber què passa.
4: Vagin a veure-ho, vagin a veure. No, ja dic, jo particularment...
5: Marketing.
4: Perquè normalment aquella hora és l'hora que veig les notícies, vaig posar la televisió i ho estaven fent i ho vaig veure un moment, el moment aquell, i la veritat que espectacular ho va ser-ho.
2: Sí.
4: Però llavors hi havia coses que jo no entenia, que aquest dematí els he entès, des que dic, que hi havia gran, en aquells llocs reservats, grans clarianes, no sé si ho vau fixar,
5: quan
4: van encendre els llums, i ara què passa aquí? I aquest dematí ja sabia què havia passat, que resulta
5: que hi havia 600 cantaires
4: que els van fer fora, perquè...
2: No els van fer fora, no els van deixar sortir al carrer.
4: No els van deixar posar-s'hi, perquè, bueno, portava...
2: Que volien cantar els segadors.
4: I portaven a dintre les partitures una estelada.
2: I volien cantar els segadors. O sigui, la idea era cantar els segadors, i esclar, en això, hòstia... Jo planyo el Papa de totes maneres, perquè aquest home estava totalment dirigit, no?
1: O sigui, sí, home, ho
2: tens que fer això, pautat, tens que fer allò, tot, tens que, sí, tot pautat. I per l'edat que té, Déu midoret, la panxegada que li van fer.
1: Ara segurament dormirà tot el viatge a Canàries.
2: Aquí, ara cap allà, vull dir, Déu
1: midoret. Estarà un ronquet.
5: Us recordeu d'una pel·lícula que deien, si hoy es martes, esto es Bélgica? Us en recordeu? Una pel·lícula espanyola, sí, que era una crítica, sí,
4: em sona
5: brutal d'això. Aquest home, sí, que anaven canviant de lloc tres vegades cada dia.
1: Sí, canviant de roba, canviant de lloc.
5: Aquest home, li han fet exactament el mateix.
2: Aquest home, una pallissa li fotien cada dia.
1: Bueno, ja va dir ell, al final estava cansat.
5: Ja tens per reposar després.
2: Bueno, això sí, però de moment...
1: Si anar dret del Papa Mòbil, que no et pots seure allà, anava dret.
2: No, home, no, això és el de menys, però estic, que si cap a Montserrat, que si cap a...
5: Si és el matí va tenir dos actes i va tard a dos més.
2: Sí, imagina't.
1: Sí.
5: I per un
2: senyor. I temps de dinar, tu.
1: Bueno.
5: I el lavabo, què?
1: De tot això, home, suposo que hi ha... De totes maneres, la visita, doncs, mou molta gent, i això
2: sí,
1: vol dir...
2: Sí.
1: Després s'hauria de fer ben bé, si... Perquè, clar, és molt fàcil dir, no, ens hem gastat 15 milions perquè el Papa vingués, però això ha comportat 45 milions d'ingressos als hotels i restaurants de Barcelona.
4: Home, segurament que sí.
2: Perdona, 15 milions, dius tu, era 25 milions, però, a més, dels 25, hi havia despeses que no es comptaven. Que si més policia al carrer, amb hores extres, evidentment, que si els que munten això, que munten allò... Vull dir, hi havia despeses de sous, de... Clar, que això no es compta.
1: Sí. Muntar tot això, el muntatge, perquè hi ha el tio que munta el so, l'altre posa llums, l'altre la...
4: Bueno, però és que qualsevol esdeveniment...
2: L'altre posa les barreres perquè la gent no pugui passar.
4: Però escolta, qualsevol esdeveniment...
2: Els de Barcelona, de l'àrea aquesta, estaven contents, saps?
4: Pere, qualsevol esdeveniment que es faci, qualsevol... Faci el que faci, jo que sé, encara que sigui posar cotxes allà al Passeig de Gràcia, per dir alguna cosa, qualsevol esdeveniment que facis, porta una gran despesa.
2: Sí, home, però no porta... aquesta que era exagerada, les coses allà on siguin.
4: Bueno, sí.
5: Clar, però volia, logística, sí, que havia de fer i punt.
2: Sí, home, ja, no. Jo no discuteixo però, que es fes o no es fes. Jo discuteixo la despesa que representa.
4: És que hasta un partit de futbol, si vols anar a mirar, això porta despesa.
2: Sí, sí, home,
1: no, però qualsevol cosa. No,
4: qualsevol cosa que facis,
2: sí, home, però...
4: qualsevol cosa que organitzi, sí, una administració.
2: Ja ho sé.
4: O un privat i necessita col·laboració.
2: Jo era el regidor de festes, vull dir que tot portava despesa.
4: Tot,
2: clar que sí, però una despesa és
4: sí,
2: moderada i l'altra és exagerada. Sí,
4: però per què? Perquè doncs, hi ha molta gent que vol veure.
2: Sí, sí.
4: I només havies de veure que tothom s'acostava, tothom volia tocar-li la mà.
1: Home,
4: tothom,
1: mira, va venir el rei i la reina. Suposo que deuen tenir piset a Barcelona, no? Allò, el Pedralbes, no? Em sembla que quan venen es
2: sí,
1: van al Palau
2: de Pedralbes.
1: Sí, home, van al Palau. Però el manteniment d'aquell Palau...
5: Obrir allò com val.
1: No, obrir no, allò deu estar obert sempre, perquè allò segurament té una sèrie de gent de personal,
4: sí, home,
1: que el neteja, que el vigila, que el cuida, té un guarda de seguretat o dos o tres, té tot un sistema de gent que... A veure, perquè els reis vinguin, qui diu els reis no sigui més bé, a Pedralbes, jo no hi vaig, però vull dir que hi ha gent que hi va quan i està allà hostatjat, allò, mantenir aquell palau de Pedralbes, per exemple, a l'any, pues, poder val, mig milió d'euros.
4: Bueno, pues el pressupost de l'Estat cada any ja preveu unes despeses fixes per
1: del
4: tenir...
1: Palau de Pedralbes.
4: Del Palau de Pedralbes.
1: I qui diu el Pedralbes de Barcelona, sí, deu dir, no sé, a la Corunya, si n'hi ha un altre o...
5: Més.
4: Sí, no?
1: I
4: moltes coses semblants. I qui diu això, diu la Tarzuela, i diu que 50 coses.
5: L'únic que és segur és el que ha dit Antoni. Hi ha unes despeses que tampoc les sabrem mai, que
1: no,
5: aquestes sí que són segures.
1: No t'ho diuen, això, però t'ho expliquen.
5: Que aquestes sí que són segures. Ara, els ingressos sempre són suposats.
1: No, sí. Això és el Mobile World Congress, per exemple, el Congrés de Telefonia Mòbil que es fa a Barcelona, deia que aquest any ha portat a la ciutat 650 milions d'euros.
5: És una història diferent, eh?
1: Vale. Els hotels plens durant una setmana, per dir-ho així. Clar, si tu comptes habitació per habitació de representants, hotels plens, restaurants taxi, els taxis fan l'agost. Perquè van amunt i avall sempre molt
5: sales de festa,
1: sales de festa extra. Tot això comporta un benefici per una ciutat, i quan diguem a la ciutat, diguem Catalunya i diguem Espanya, perquè tot es va així, tothom paga IVA, i per tant això és un ingrés monetari important, no?
4: No, en aquest cas era el mateix, des que els hotels estaven tots plens. M'entens? També, i els preus dels hotels també estaven igual que quan hi ha el mòbil Congrés, vull dir, es doblen els preus, però d'entrada, així ja, una habitació que durant l'any normalment val 100 euros, d'aquella època val 250, 300. I aquests dies havien passat exactament el mateix. I la gent que va a veure'l moltes vegades és la mateixa, no creguis, eh?
1: Ah, que de Barcelona van a Madrid i van... Com el que va al Bad Bunny, no? Que van a Madrid i torna a Barcelona...
4: I el que va a Montserrat, igual. Era el que també estava a davant de la Sagrada Família, sí. Vull dir que a vegades...
1: Hi ha uns fans.
4: Sí, hi ha una sèrie de gent que segurament ho va seguir tot. Mm-hmm.
1: I aquests van a dinar a restaurants, aparquen el cotxe a Plaça Catalunya, que val una pasta. Vull dir que tot això és un negoci, eh? Uh-huh.
2: Ara que me'n recordo, allò que parlàvem de les 600 persones que no van deixar sortir al carrer i tot això, aquest dematí a la ràdio, Catalunya Ràdio, intervioaven en el president a l'Illa. Li han fet la pregunta aquesta. No l'ha contestada.
1: No, perquè poder l'Illa tampoc organitza res d'això.
2: No li ha contestat. Li han demanat per quina raó no van deixar sortir aquella gent i qui ho va manar-ho i tot això. I no ha contestat.
4: Bueno,
2: s'ho ha saltat.
4: Perquè, a més, mana poc en aquests esdeveniments,
1: sí, bueno,
4: l'Illa.
1: La Generalitat, amb això...
4: L'Illa i els Mossos devien manar molt poc en aquests esdeveniments.
1: Sí,
4: sí,
1: jo crec que...
5: Qui els va treure? I això
2: la Policia Nacional.
5: Això portava a Vilaweb. Va ser la Policia Nacional.
2: Sí, que es veu que jo no ho sabia.
5: Els hi van fumbre fora, els van encerclar i els hi van dir als Mossos, us heu de vigilar.
2: Jo no ho sabia, que a dintre la Sagrada Família...
5: La Policia Nacional no, és la Policia Nacional.
2: Sí, senyor, jo no ho sabia, això.
5: Els Mossos no tenen...
2: No hi tenen res a veure.
5: No.
1: Què vols dir, que els Mossos no tenen res a veure?
5: No,
2: que a dintre la Sagrada Família, els que estan habilitats per poder-hi actuar o per poder és la Policia Nacional.
3: Bueno, això és el que han dit.
5: No, sí, sí, és que és així, sí, bueno. No, això ho han dit.
1: Però vull dir que és un acte, que aquest acte en aquest cas el deuen portar des de l'Episcopat i des de Madrid, per dir-ho així.
4: I del protocol del Vaticà. El Vaticà té un protocol, té una sèrie de gent que són els que...
5: Home, i què espera de l'Omelle? Que esperava que diria que sí, mare de Déu, l'Omelle és un anticatalà total. Ho ha sigut sempre, més no se n'amaga. No és que és anticatalà. No se n'amaga mai sempre, i a més com a bisbe, el seu recorregut com a bisbe sempre havia sigut fora de Catalunya. Havia sigut a l'Oronx, havia sigut en 3 o 4 llocs molt fora de Catalunya. Va venir per aquí perquè com que de petit estaven allà al Matarranya, doncs ja havia après a parlar en català, però res més. Ha sigut sempre, i a més o sigui, no és com abans el que hi havia abans d'ell, com se deia, no me'n recordo com se deia perquè tampoc m'hi franquejo massa amb aquesta gent, però aquell més o menys sempre havia distingit, no, per ser un...
1: Bueno, hi ha formes d'actuar i formes de fer, no mínim, cal que siguis independentista, mínim, però respectuós,
5: com a mínim respectuós i una mica més. Però aquest no,
3: aquest i altres. Vull dir, no, segur que no ho va pas fer.
1: Bueno,
5: aquí era el xef, eh?
3: Sí, home.
5: Aquest és que no ha sigut més anticatalanista, ha sigut irrespetuós.
1: Ara avui ha marxat cap a les Illes Canàries, allà tindrà una recepció i parlarem sobretot en la immigració, perquè es veu que els immigrants al Vaticà ja no li queden. Es veu que hi ha molts immigrants al Vaticà.
5: Ja.
1: És que és curiós, no, a mi em fa curiós això.
3: Home,
1: perquè... No, em fa curiós això perquè la llei del Vaticà diu que la immigració il·legal està totalment prohibida, amb sanció de 25.000 euros, 4 anys de presó al Vaticà i expulsió immediata de les terres del Vaticà. Vull dir que anem a... És allò de dir, sí, immigració sí, però a casa teva. No pas a casa meva, tu, si vols immigrants.
4: És que és l'estat més petit del món, eh?
1: Bueno, però també aquí hi ha una hipocresia. tremenda.
4: Els capellans ja ho emplenen.
1: Tot i reconèixer la gran acció que fa Càritas amb la immigració, per exemple, i amb la gent necessitada.
5: Ningú li nega.
1: Ningú li nega. I és part de l'Església.
5: Amb la gent voluntari de Càritas.
1: Exacte. Però vull dir que...
4: Que molts ni tan sols són religiosos. Ni practiquen.
3: I tant.
4: Practiquen la religió.
5: A Figueres hi ha una sèrie de gent, voluntaris de Càritas, que fan un treball excepcional. I amb l'immigració encara més. Però, en canvi, jo no em crec que l'Església oficial participi en res d'això. Participa Càritas. Gent voluntaris. Vull dir que, bueno... Que
4: la gent, Joan, és molt hipòcrita.
1: Molt. Hi ha grans empreses que s'estimen més donar uns diners per benefici que no tenir que fer res més.
5: Sí.
1: I a més els hi desgrava dicent.
4: Més hipocresia que la que es va veure allà al Congrés de Diputats. Aplaudint el papa.
1: Tots
4: aplaudint.
1: Comunistes,
3: no aplaudint. 7 minuts d'aplaudiment.
4: Sí. És més hipocresia que això, i no hi ha res, perquè...
5: Comunistes, extrema dreta, Cristo...
4: Es va ficar amb la ideologia dels d'esquerra, que l'aplaudien.
3: Sí,
4: es va ficar amb la ideologia dels d'extrema dreta, perquè, bueno, amb el tema aquest d'immigració, que resulta que i també l'aplaudien. Al final dius... Escolteu, sou uns hipòcrites.
1: No, i l'endemà que ja no hi era el papa, a tirar-se els plats pel cap una altra vegada. A lo mateix, vull dir que no...
4: Vull dir que la gent...
1: Tot és espectacle, eh?
4: Sí, per això t'he dit que, bueno... Que volen això, sortir la foto.
1: Tot i que hi ha un canvi, ho hem vist en el que ha passat a Belfast, la cosa a Anglaterra està passant, a Alemanya també... la puja de l'extrema dreta i sobretot la anti-immigració que s'està visquent en molts llocs que està naixent. També val a dir que la immigració també s'ho juga, perquè clar, aquell refugiat africà, que no me'n recordo, somalí, de Somàlia, que va intentar tallar el cap amb una persona, la veritat, també amb uns matxets i no sé què, veiem aquestes baralles que hi ha pels carrers, veiem el que ha sortit en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, sortia l'actor Querejeta, i va dir que, tu vives en Londres? No, jo a Londres no, en Londres no se puede vivir. Amb la immigració, diu, és que hi ha tanta immigració que te roben el mòbil, te asaltan a cada momento, a punta pistola, a punta de machete, no sé qué. Diu, Londres s'està convertint en una ciutat sin ley i m'he anat a viure a un altre lloc. Vaya publicitat per Londres, m'entens? No.
4: Bueno, i París, i Marsella, i ves allà on vulguis, és que és les ciutats...
1: Vull dir, aquest augment...
2: I a Barcelona,
1: mira, van matar una persona fa dos dies a trets, i abans d'ahir una altra.
5: Exacte, van dir, per una tret.
1: Cosa que abans dius, hòstia, han matat un tio a Barcelona amb dos trets al cap, allò que dius... Abans, perdona, a part dels atemptats d'ETA de fa molts i molts anys, no havia passat. Diu, ara torna a passar amb aquestes bandes de narcotràfic.
2: No tan estranya, ara ja, perquè passa contínuament.
5: No, però aquests no són la immigració que ve a treballar.
2: No.
5: Són mafiosos.
2: No dic pas que pura, sigui immigració, que
5: és,
2: però...
5: És màfia pura.
2: És el fet de que hi hagin aquests...
1: Sí, però tot això suma, eh?
5: Ah, esclar.
1: Totes aquestes bandes que... Els pickpockets aquests que dius que et roben el rellotge, la cartera, el metro, i tot això suma, i la gent se'n va emprenyant, perquè clar, al final tens un amic que li l'han robat la cartera, tens un altre amic que el van assaltar una nit per robar-li no sé què, tens un altre conegut o un conegut d'un conegut que
4: li han entrat a casa seva.
1: Exacte, a casa seva. Tot això va sumant, i com sempre passa, la societat es revoltarà abans que els polítics, però després els polítics, per guanyar els vots, veien, hòstia, que ens estan emprenyats, no ens votaran, vinga, fem alguna cosa. I després és quan es mouen a fer una cosa. Sempre els polítics van molt més retrasats que la societat civil.
5: Però quan es mouen amb males arts per després començar aquesta odi que hi ha contra un col·lectiu, i això és molt perillós, perquè el que és l'odi al col·lectiu sempre repercuteix a la llarga, repercuteix a tota la societat. Mm-hmm. Pensa't això.
4: Sí.
5: És un odi al col·lectiu. Ja ho sé, que estan molt emprenyats. Per exemple, a Roses estan molt emprenyats amb el Tom Manta, perquè, esclar, els milers que deixen estar aquella gent que no paga cap impost a ningú, però, esclar, jo el que no entenc és com un lloc com a Roses o com a Cambrils, que són els llocs turístics més mortificats, perquè són mortificats amb això, no troben el punt de referència a on surt tot aquest gènere. Bueno, perquè aquells pobres que estan allà venent, si aquells venen per poder fer un entrepà, que és tot el màxim que poden fer, que es poden permetre per aguantar el dia. Ara, jo no he sentit a dir mai, hem agafat tota una màfia que portava això des de...
2: Sí. Però qui és els capdavanters d'aquesta màfia? Aquest és el problema.
5: Sí, hem decomissat amb un...
1: Bueno, no vagis tan llum, eh? De cada dos per tres a la Jonquera han decomissat no sé quants milers de prendes, no sé quants milers...
4: I els...
1: Al cap de quatre dies torna a estar les
5: públiques prendes. Exactament, són els mateixos botiguers.
4: I els magatzems i els contenidors que hi ha al port plens de productes.
5: Exacte. Ningú...
4: Però tot això entra per algun lloc, eh?
5: Ningú mira tot
4: entra això. Per algun lloc. Val? I s'emmagatzem en algun lloc.
5: És que anem a buscar sempre el finalista, eh? I llavors buscar, quan tenim el finalista ja està, un desgraciat. I llavors odi contra aquell col·lectiu. Això va passar amb els nazis. Hòstia, odi contra els jueus. Els jueus eren els culpables de tot el que passava a Alemanya.
2: I ara també.
5: I ara, ja, també. Bueno, si ara,
1: també s'ho estan guanyant, ara, les coses com
5: són. Ara s'ho estan, guanyant d'una altra manera. Però aquell moment, el poble jueu, i a més el poble jueu que està a Europa, tampoc participa massa en allò.
2: Ah, no.
5: Però aquell moment va ser el cap de turc, i llavors tothom contra els jueus. Compte, que contra els jueus anava a França, que contra els jueus anava a Alemanya, i contra els jueus anava a Anglaterra, Àustria i tots els països civilitzats. El que passa que en cap país varen tenir davant un salvatge com varen tenir ells, que fos capaç d'exterminar-los així a la bèstia amb crematoris. Els altres doncs, varen ser, el que dius tu, hipòcrites.
4: Sí.
5: I es van, però allà els varen salvar. Allà els varen salvar. Però bueno, i aquí anem a parar això.
1: Sí, però aquesta immigració està convertint... Mira, sortia la notícia, una notícia d'un veí del Pio Sant Josep de Figueres, doncs que el tio farda que la mainada, que són d'origen magrebí, els escupen, els hi diuen, els insulten, i això ha passat... A mi m'ha passat personalment, Jo he estat al Pio Sant Josep, un dia que estava allà, jo havia viscut de petit, i em van insultar uns musulmans, sense cap motiu. I uns altres musulmans el van increpar, diguéssim. Jo no vaig entendre el que em va dir, Jo anava amb la meva dona, allà tranquils a peu, sense ficar-me en res, i va sortir un tio i em va increpar, i els altres el van... O sigui, ells propis el van... I jo vaig entendre, mira, m'ha insultat perquè els altres mateixos li diuen, home, calla, no sé què, i algú que parlava castellà li va dir, calla, no sé què, no te metas con la gente, no sé què. M'entens? No. Però... a mi, mira, aquest era un adult, però que et sap greu, eh? Però que la mainada petita, la mainada de, parlem de 11 a 12 anys, faci això d'escopir i no sé què i dir-te no sé què a la gent d'allà perquè no són musulmans, home, al final ells mateixos s'ho guanyen, que després la gent vagi contra la immigració, amb aquests comportaments incívics totalment,
5: Sí, però jo tampoc és un global d'incivisme.
1: Bueno, perquè no vius allà, però si visquessis allà i ho haguessis de patir cada dia...
5: Llavors seria, és un xoc de costums.
1: Bueno.
5: Llavors és un xoc de costums.
1: Sí, sí.
5: Sí, sempre hi serà.
1: Però llavors comença... Això és com l'espuma, saps? I si tu li vas tirant aire, va fent escuma, va creixent fins que esclata. Diu, i això, aquests comportaments incívics en aquest barri, en un altre o un altre d'aquesta gent, doncs al final passa això, no? Passa que després tothom va contra aquell col·lectiu. I això són maneres de mica en mica encendre una espurna que tard o d'hora esclata.
5: Esclar, si tu al foc li vas posant llenya, cada vegada quema més.
1: I tant.
2: El món. Estem en un món.
1: Estem en un món. I nosaltres fem una pausa per la publicitat i de seguida arreglem una mica aquest món, eh?
2: Aviam.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
6: La ràdio que ens uneix.
7: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
8: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manoli Palol Sabaldoria de Vilafant.

0: Els dits, encara millor.
1: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Nosaltres aquí a la tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández, que gràcies al seu patrocini podem estar aquí compartint aquesta estona, avui amb en Pere Prats, en Joan Cosí, en Poli Fernández. Jo ja sé que vosaltres sou gent de molts de calés, no us afecta gaire, però el Banc Central Europeu ha dit, segurament estan reunits a hores d'ara, m'acaben de trucar, pujaran un 0,5% el tipus dels diners, que això vol dir que encarirà les hipoteques, els crèdits, els préstecs, I entre això, aquest 0,5%, perquè diu que s'ha de pujar, i sobretot que s'estan tornant a donar bufetades entre l'Iran i els Estats Units, no sé si acabarem de passar a l'estiu sense notar la butxaca, la gasolina més cara, tot més car.
6: La benzina ja l'estem pagant bastant més cara, tot i aquella rebaixa que van fer de l'IVA.
7: Ja l'han treta.
6: Que ja l'han treta, però vull dir, el preu del litre, i en alguns moments han baixat el preu del barril, però...
5: El sortidor no.
6: Però el sortidor no, eh? No.
7: Sempre
6: passa. Res de res, res de res. Per tant, comencem a mentalitzar-nos...
7: Quan la puja, el mateix dia o l'endemà, sí, les gasolineres és més car.
6: Ja s'aplica.
7: Sí, ja s'aplica.
6: I quan se baixa, a vegades ni tan sols...
7: Quin llant que fan calés.
6: Sí, com és clar.
8: I el segon que ha dit Antoni, lo de l'encariment del diner, bueno, hi ha moltes empreses que s'ho pensaran dues vegades...
5: A l'hora d'invertir.
8: Mantes no invertiran prendran una nova activitat. Perquè, esclar, si el diner s'ha encarit, allò ho has de recuperar amb molt menys marge de benefici. O hauràs d'encarir uns productes que potser llavors a l'entrar al mercat no tindran venda encarits. Compte que això és més perillós quasi que el petroli, eh?
7: Sí, és bueno, molt perillós. És una cadena.
8: Com puja el diner
7: és
8: així,
7: una cadena, eh?
8: Clar, és molt perillós, quasi, sempre les
5: i quan paga
8: els desequilibris econòmics venen de la pujada o baixada de diners.
7: Ara, mira,
8: i sempre són cèntims, eh?
7: Ara hi ha malestar als Estats Units perquè se'ls hi està encarint
5: la inflació, un 4,2, la més gran dels últims 3 anys.
8: Sí.
5: Vull en Donald Trump també, de tot el que havia dit, de lo que està fent, està perdent pistonada.
8: És que és molt, 4,2, és molt.
5: 4,2%.
6: No, i que això afecta pràcticament a quasi tothom, perquè aquí més que menys moltíssima gent té hipoteques. I el tema, diguéssim, que clar, que se te pugi una hipoteca vol dir que redueixes molt el consum, perquè clar, evidentment, si te'ls gastes en hipoteca no te'ls pots gastar en el súper. Entens? I si vas al súper i resulta que el que la cistella que vas el dia a la setmana a comprar et costava 50 i ara te'n costa 80, doncs...
5: Pobres 80.
6: Entens?
5: Sí, sí.
6: Bueno, per posar un exemple,
5: un exemple.
8: Però les hipoteques moltes vegades ha sigut

0: avarícia trenca el sac. Si tu quan hi ha un d'això compres i fas una hipoteca amb un interès fix, això queda mort aquí.
1: Ara, si sí, però la gent si, el truco de l'IRPF com es diu això de les hipoteques? Hi ha la hipoteca fixa i després hi ha la que està a l'Euribor. L'Euribor va molt bé quan el preu del diner és molt baix i baixa l'Euribor, però quan l'Euribor puja, hi ha famílies que els hi ha pujat, no sé, 300, 400 o 500 euros a l'any.
0: Però si no haguessin fet,
1: que vol dir 80 o 90 euros cada mes.
0: Si no haguessin llegat a l'Euribor, no tindrien aquests problemes. El que fa mal és a les empreses petites i mitjanes i grans, no petites no perquè ja no s'hi atreveixen, però mitjanes i grans, perquè treballen tot sobre uns crèdits brutals, i llavors si els hi apugen aquest diner cèntims, representen milions. Uh-huh. I aquelles empreses deixen de produir o es fusionen amb unes altres o desapareixen, i quasi bé les grans falles econòmiques sempre hi ha.
1: Jo per això no podria ser president mai de Telefònica o d'una companyia aquestes
0: no,
1: grans.
0: No patiries massa, no?
1: No, perquè els diria, tu puja'ls-hi 30 cèntims a tots, que ni se n'adonaran compte, i 30 cèntims per tants milions de clients, imagina una pila de calés ingressats que es massa. Aquí es mira, a tu et cobren 184 o 184 amb 35. No sí, estaràs discutint.
0: A tu i aquest poder no, i a mi i a... però allà realment treuen el diner forts Telefònica, aquells compten fins a l'últim cèntim. Bueno. I si iran de Telefònica
1: o qualsevol empresa, diguem qualsevol Telefònica, altra, perquè és la companyia
0: és
1: més
0: clar,
1: gran.
0: I les elèctriques igual i tots igual.
1: Les elèctriques, per exemple, però tu t'arriba el rebut de la llum i et cobren 183 amb 74. Tu estàs allà intentant desxifrar i saber el que és... Si,
0: tu no, però moltes empreses sí.
1: No,
0: i a sobre sobres el compra.
1: Mira, et dic, resposta, jo una factura que no vaig veure i vaig trucar, saps que em van contestar? Diu, no, és que això són les dades que marca el comptador i és el que hem de cobrar.
0: Clar, ja està,
1: i tu aquell comptador que saps tu el que els hi cobra i el que els hi no cobra i les xifres i no sé què i...
2: ara que tots estan connectats, diguéssim que no l'entén ni anar a llegir, encara saps menys. Abans podies anar mirar allà en què marcava. I
1: tu t'apuntes, no, et dic una cosa, que jo ho he fet, tu t'apuntes, vas al comptador i allà hi ha unes dades, i tu te les apuntes, va. I vas apuntant aquelles dades. I ve la factura, i aquelles dades de la factura no té res a veure amb les dades que tot això. Parles amb una noia, si et surt una noia amb accent llatinoamericà, estàs perdent el temps, perquè aquella noia està allà però no té ni idea de res. Passa amb un encarregat, te passa amb un encarregat i el que contesta, perquè els hi han fet un curs, els hi han dit, diu, no, perquè esto es estimado, pero en la próxima factura se le abonará la diferencia.
2: Es regularitza
1: la próxima factura.
2: Sí, sí.
1: Y si no es la próxima, será la otra. Pero tarde o temprano se regulariza. Ja pots esperar. Para que un tornis a trucar, diria, mire, es la vuitena factura y no se me ha regularizado. Diu, no, és que és en la novena o la dècima. Vull dir que tu tranquil, que ell sempre té una resposta, que no t'arreglaran res, però que la cosa va més enllà, eh? I això és normal. Estem davant d'unes vacances que diuen que són vacances que estarà ple. La veritat és que hi ha molt ambient a Roses, a l'Escala, tots aquests indrets, hi ha moltíssima gent, però gent d'aquí, eh? Vull dir que hi ha gent que ha vingut amb el seu cotxe i gent que ve d'Holanda, de França, d'Itàlia, d'Alemanya. Jo no sé si la gent s'atreveix molt a sortir amb avió, allò que dius, perquè uns diuen que sí el queroseno, els altres diuen que sí hi haurà cues, perquè com sempre hi haurà vagues d'alguna cosa, i llavors sempre que surts és allò que no va segur, no? Potser en els anys 80 anaves molt més segur quan agafaves un avió, volies planificar unes vacances, que no et passava tant com això. Ara et munten una vaga, si no és el de les maletes, és el del posa gasolina, i si no... O sigui, aquí hi ha una cosa que... t'has de vestir per anar de vacances amb allò del Salakoff, saps? Aquell barret que anaves a l'aventura a l'Àfrica i portar una motxilla que porti menjar, que porti de tot, per si de cas. És una aventura, ja anar de vacances és una aventura.
3: El turista d'aquí, a l'estranger, ve en cotxe tots, bàsicament.
0: Home,
3: sí,
0: home,
3: la majoria.
2: Home, no creguis, home, no, a veure, no. A l'aeroport de Girona està pujant moltíssim,
3: sí,
2: de vols,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, però la majoria venen
2: i ara,
3: amb cotxe particular.
2: I ara amb els problemes del Golf Pèrsic, que clar, molta gent deixa d'anar a segons quines destinacions per problemes, perquè clar, evidentment quan anaves a la part d'Indonèsia, la part aquella de baix, havien de fer escales a Dubai o a Abu Dhabi, un lloc d'aquests, i clar, tot això, i no poden anar-hi, llavors o han de fer voltes molt grans, els encareix molt els viatges, i aquest any sembla ser que la gent ha optat molt per vindre a la costa, diguéssim, d'aquí, a la costa espanyola, i a la catalana,
0: en concret. Grècia, o sigui, a Iugoslàvia, Grècia, que l'altre dia ho marcaven amb un d'això, Iugoslàvia, Grècia, marquen el tope de la gent de marxar cap allà.
3: Sí, això sí.
0: Cap
3: allà. Però jo parlo del turista d'aquí, no parlo del turista d'aquests de llarg recorregut, diguéssim.
2: El d'aquí també anava lluny. El d'aquí nosaltres també anàvem lluny, també fèiem viatges llargs.
1: Ara tu penses?
3: Jo parlava del turista que ve de fora, aquí a la costa d'aquí, bàsicament
1: el turista europeu, vols dir tu? Ara, el turista europeu, que és d'aquí a prop, a 1.000 quilòmetres a la rodona.
2: Però vull dir, per exemple,
3: bàsicament venen en cotxe tots.
2: Però per exemple, anglesos en venen moltíssims.
3: Sí,
1: d'avió.
3: I amb cotxe.
1: La majoria venen
2: avió.
1: El fet de conduir per la dreta, a molts anglesos ja agafen l'avió.
2: Però a veure, només has de veure la quantitat de vols que surten, que entren i arriben, o sigui, que arriben i surten cada dia de Barcelona. Quan dius mil no sé quants vols en un sol dia, vol dir que és un cada segon en surt un
3: partit. Passa per l'autopista i veuràs que tots són cotxes
1: francesos,
0: i alemans del sud.
3: Francesos i alemans.
0: Sí,
1: belgues i holandesos.
3: I belgues i holandesos.
1: De totes maneres, també la gent s'ha esperat a última hora a fer les reserves, o està esperant molt a última hora. Vull dir que aquest boom, si no hi ha res, tant pot anar molt a dalt o molt a baix. Dic a la gent que planifica els vols d'avió, sobretot els d'avió, el tren no tant. Està esperant, jo ho sé perquè conec gent d'agències de viatges, diu no, és que estan esperant a última hora, a part de Ryanair, que són vols de famílies amb poc poder adquisitiu i molts nanos joves que venen d'Anglaterra a Lloret de Mar a passar-s'ho bé i emborratxar-se, això, a part d'aquest turisme barato, el turisme de família però una mica de classe mitjana i tal, s'estan esperant a última hora per fer les reserves d'avió, perquè no hi hagi problemes amb els vols, el querosè,
2: que hi ha una incertesa, vulguis que no. Quan hi ha incertesa, la gent s'espera. Quan hi ha incertesa, això sempre passa, igual que el tema que parlàvem abans, la pujada de tipus d'interès i no sé què, el que té que fer una inversió, també
1: s'espera,
2: a veure què passarà.
0: Frena tot.
2: Sí, ho frena, és pendent, a veure si frena aquesta tot. Puja, diguéssim, del tipus d'interès a nivell europeu, pot afectar, no pot afectar.
3: Sí, s'espera. La
2: gent s'espera, per tant, en un moment que semblava que la cosa, diguéssim, la gent, hi havia una cosa bastant dinàmica de feina,
3: diu, tot plegat. Alegria, hi havia alegria.
2: Hi havia de feina, sobretot, vull dir, tot el que és turisme, el que és construcció, inclús bastant
0: tots els serveis.
2: I indústria déu-n'hi-do, també.
0: Sí, també.
2: Indústria també, déu-n'hi-do.
0: Perquè té visquiel, doncs, per la indústria té visquiel.
2: Ara també sembla que ho estan frenant.
0: Sí.
2: Vull dir, aquestes coses, primer les guerres, vulguis que no, qualsevol guerra d'aquest tipus també frena tot, perquè clar, sabem que tothom sap que la fàbrica del món està
1: a Xina.
2: I si no venen barcos de Xina, doncs pares totes les produccions. Allà es fabrica tot, des de la roba fins als cotxes, vull dir, tot ve allà.
1: Sí, culpa dels nostres empresaris que van dir anem a fabricar a Xina, que és més barat, i s'han portat les fàbriques allà, i ara resulta que depenem de el que es fabrica a Xina, perquè si no aquí no tenim res.
2: No, aquí no hi ha res, aquí no es fabrica res.
0: I falten 10 anys encara perquè la Índia pugui treballar fort.
3: També.
0: Que ja comença, però encara els hi falten 8 a 10 anys. Falten 8 a 10 anys. La Índia d'aquí 8 a 10 anys ja podrà... No tindrà el mateix pla de treball de la Xina, però sí que es pot invadir, sí, sí, tant o més que la Xina en materials i en preus, en què competirà amb la Xina en preus.
2: Sí, però perquè com que són tanta gent, diguéssim, allà els han de subvencionar, els han de donar feina. Per això la fabricació és tan barata. Sí, barata. Sí. Quina explicació té que un cotxe, diguéssim, que ve de la Xina valgui una quarta part d'un cotxe fabricat a Europa? Quina explicació té?
0: Perquè la gran investigació de la innovació ja la fa directament, reben subvenció de l'Estat.
2: Ja reben subvenció de l'Estat. Els treballadors treballen a cap preu. A més, l'Estat posa subvenciona les fàbriques, perquè tothom tingui feina. I llavors, clar, aquell cotxe que aquí val 100, allà val 25.
0: Però és que no és solament el cotxe, sinó que la maquinària agrícola,
2: tot,
0: baixen els preus que les empreses d'aquí, les grans empreses, no poden competir-hi. Un gran empresari que farà carreteres i les màquines que
3: compra la Xina... Escolta, hi ha exemples. Ara la Nissan té problemes aquí perquè està suprimint... Estan fent eros.
2: Sí,
3: i és per anar-se segurament a fora.
0: Però la Nissan fa anys...
1: Que passa que hi ha hagut unes aliances a vegades estranyes, perquè la Nissan és grup Renault, Stellantis es va quedar Citroën, Opel, Peugeot,
2: però al final acaben fabricant tot allà mateix, i si no fabriquen el cotxe fabriquen els components, que ets allà mateix. Perquè per exemple, jo que sé, ara diuen no, aquest cotxe l'Ebro aquest que no sé què, però és que aquí el munten,
1: les peces venen de Xina.
2: No arriba una punyetera peça d'aquí, no es fabrica res, no es fabrica ni el pneumàtic, és que res, entens? És que, bueno, de fet, clar, això no és una cosa que d'ara, això és fa molts anys que estem així.
1: Sí.
2: Aquí tenim l'exemple que tu saps de sobres, d'aquí a Vilafant, de la fàbrica Indo. Era la fàbrica més gran de la comarca, treballaven 200 i pico persones en tres torns, entens?
1: Jo
2: coneixia molt, bueno, conec molt, i encara l'altre dia, aquesta setmana l'he saludat perquè el vaig trobar pel carrer, el director, en Serrano, que era, bueno, vam arribar a ser bastant amics, i em va dir, diu, mira, hem d'anar a Tailàndia a muntar una fàbrica de vidre orgànic, que és el que feien aquí. I va tornar cap de 6 mesos i va dir, mira, diu, nosaltres estem venent, i estem parlant de fa 20 anys, o més, 25 quasi bé. Dic, nosaltres estem venent el vidre orgànic sortit de fàbrica a 1 euro. Ens arriba a una quarta part, 50 cèntims a la parella. Diu, just una quarta part, en transport inclòs. Diu, saps que ens tocarà, no? Exactament.
1: Cap de sis mesos,
2: a la fàbrica tancada, i era la fàbrica, en aquells moments, era la fàbrica més gran de la comarca.
1: I és curiós perquè la meva dona hi va treballar 17 anys.
2: Sí, per això t'ho dic, Antoni ho sap.
1: I és curiós perquè gent d'aquí anava a donar classes, a ensenyar la gent d'allà a fer anar...
2: No, sí, el que t'estàs explicant.
1: Gent que va anar a Tailàndia.
2: Ells mateixos, inclús.
1: I la gent que va anar al Marroc, a explicar a la gent com funcionava el Marroc, i esclar, un d'aquests que hi va anar i em va dir, sí, és que el més que em va estranyar més és quan vaig arribar allà i vaig veure 50-60 persones a la porta, una cua, i vaig pensar, o sigui, poder aquí venen els vidres a la gent directament, sense passar, poder no hi ha òptiques, i vaig preguntar i diu, no, s'estan esperant pels que acomiadem. O sigui, al dintre de la fàbrica tenien 200 treballadors i el que tu a la calle, i entrava un altre de que ja estava a poder fer una setmana fent cua, tu a la calle així a bo de pronto, no? O sigui, fotien al carrer la gent així sense pagaments ni res, tu a la calle i tu a la calle, i ficaven un altre de la cua, diu, si vaig quedar parat, clar, com vols competir amb això? I el sou d'allà, diu, aquí nosaltres en aquell temps ja cobraven a la vora dels, no sé, ara me'n recordo, però posa-li 1.000 euros per fer una cosa, i diu, allà la gent cobrava 120 euros al mes.
3: Sí, home,
1: al mes.
2: Per això t'ho dic,
0: però te'n vas a Marroc i per això el metat del marroquins han vingut cap aquí, dintre del que cap.
1: Està canviant això,
0: molta gent. Sí, però te'n vas al Marroc, jo l'any passat...
1: S'estan muntant moltes fàbriques al Marroc.
0: Sí, però fa 2 anys, és l'última vegada que he estat al Marroc, fa 2 anys. I vaig veure allà una quantitat de en capitals grans, una quantitat de blocs completament tancats, però tancats, no hi havia res, que les finestres petaven, que feia 10 anys enrere que tot era habitat, tot era vida. Torna a marxar i d'això no ho sé, molts. No penso tornar-hi, perquè a la meva edat no penso tornar-hi. Bueno. Potser sí que alguna casualitat m'hi portarà, però no penso tornar-hi. Però jo havia viscut d'una altra manera, que allò tot tenia vida. Si allò haguessin aprofitat aquell moment...
1: Home, si comptes, el Marroc, el Marroc poder té de 10 milions o 12 d'habitants, però és que en té 10 o 12 més...
0: Fora.
1: O sigui, és com si a Espanya, que som 50 milions, que no tots són espanyols, però hi ha molta immigració, però posa-li que aquí hi ha 40 milions d'espanyols, tinguéssim 40 milions a fora,
0: Sí, sí. Llavors... Sí, però ara, tot aquell marroquís que van marxar, una quantitat, potser sí. Però tot
1: quan et fas
0: que...
1: gran, quan tot... estàs... Perquè cobren la jubilació d'aquí i se'n van al Marroc i, bueno, sí, i el banc li fa la transferència a un banc marroquí...
0: Però aquella persona que aquí s'ha comprat una casa... ja ha criat els fills, ja ha tingut el d'això,
1: bueno, si costarà, molts molt, queden, sí.
0: Costarà molt de recuperar tota aquesta gent.
2: Sí. No, amb una certa, en una certa època semblava que en allà, sí, diguéssim, milloraven els nivells de vida,
0: sí,
2: i es, bueno, jo recordo que havia estat als voltants de Marrakeix, tot això,
0: sí, sí, sí,
2: que veies moltes urbanitzacions,
0: sí, sí,
2: que, s'estaven fent urbanitzacions i tal, i hi havia, bueno, gent, inclús espanyols, que anaven allà, entre altres el expresident Felipe González, que tenia
1: una
2: finca allà immensa,
3: per tot.
2: Des que tenia finques, perquè clar, vull dir, allà sortia, era una mica com els alemans
1: quan
2: venien a Empuriava, venia a ser una cosa semblant, no? Que gent, diguéssim, que anaven allà i de... però tot això crec que va quedar a Sant Fernat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Crec que va quedar a Sant Fernat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No solament això, sinó
3: i el
0: la vida que hi havia allà va quedar frenada.
1: Bueno, ens queda la setmana vinent, que és l'última setmana de tertúlia. Aneu pensant on aneu de vacances? Sí. Tot i que vosaltres, alguns, feu vacances tot l'any, també s'ha de dir, Però aneu pensant on aneu de vacances i comprar els bitllets en temps, En Joan Cosí no, perquè ell fa vacances setmana sí, setmana no, també,
3: Jo no puc fer vacances perquè haig d'anar al sopar vostre.
1: Ah, sí, el 26, recordeu-vos. Senyors...
2: Nostre,
1: de tots.
3: Nostre,
1: ens ho hem guanyat, Ens ho hem guanyat,
3: Nostre.
1: Senyors i senyores, gràcies. Demà hi tornem a la tertúlia a intentar arreglar el món una mica més.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourelló. 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Oh yeah, baby, qué rico huele, pero más rica tú estás.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I precisament és el que hem de fer, buscar nous camins quan veiem que la cosa no acaba de rutllar. Una de les històries de Deep Emotion en forma de música a través d'aquest Find a Way.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

dues llegendes de la música espanyola s'uneixen per crear una cançó que és pura energia i sobretot història. Loquillo, amb el seu estil inconfusible i la seva presència escènica única, s'ajunta amb Manolo García, qui porta la seva sensibilitat i lírica tan personal. El Rompeolas, una oda al temps, a la música i també a la nostra identitat. Una combinació de rockerisme i poesia que no ens podem perdre. Recordes El Rompeolas?

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis.

0: que és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis.
1: El mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: La millor selecció musical del món.

0: a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. 107.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions.

Així ha sonat una vegada més la veu i la música del Tren de los Sueños, un duet que va néixer a Cádiz i era l'any 2004, però que al llarg dels anys ha anat canviant diverses vegades d'integrants i també d'estils musicals. Sueña conmigo és la seva...

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, 365 dies al teu costat.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Això es diu Abracadabra i la protagonista, Lady Gaga.

0: Ràdio Vilafant.
1: Navegant i surfejant per les zones de la ràdio. Ràdio Vilafant, el 107.3 de la teva FM.

l'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Es diuen Sònia i Selena, el duet femení de pop format l'any 2000, integrat per Sònia Baceda Cárdenas, més coneguda com a Sònia Madoc des de Barcelona, i que tornen amb tot un clàssic, el Yo Quiero Bailar, que segurament te'n recordes perfectament. Sònia i Selena, i tu, vols ballar?
1: Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré, yo quiero.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: 93 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: 107.3 FM.
1: I com ens agrada descobrir nous talents, com aquest d'Adrien Broadway i My Friend. Això es diu Nostàlgia.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment en aquest cas és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també, a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
1: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
3: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por. Però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
4: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
0: La ràdio que ens uneix.
6: Ya tu amiga me dijo tu quieres y aún así no te toco.
7: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arrina del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i, sobretot, facis el que facis.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: segurament has reconegut aquest clàssic del 1976 que pertany a Janet, i aquesta és la nova versió que ha fet la italiana Laura Pausini del Por qué te vas? Por qué te vas?
1: Por qué? Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: 107.3 FM.
2: Així sona una nova versió del Human Nature, un dels temes més provocadors del disc Bedtime Stories, del 1994 de Madonna. Un disc i una cançó de rebel·lia i llibertat personal que va néixer arran de la crítica que va rebre per projectes anteriors, com l'àlbum Eròtica i el llibre Sex. Madonna, Human Nature...

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

Ens agrada i molt conèixer les aventures i les històries personals de cada protagonista, com la història de Conan Gray, que va començar en el món audiovisual a la seva adolescència, com va començar a crear contingut en el seu canal de YouTube. Conan Gray acaba de sonar amb The Good That Always Bleeds.

0: 107.3 FM.
1: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert de Blue Duck Duo al Cau. Dissabte, inflables aquàtics, festa infantil, food trucks, la cursa a la nocturna i una gran nit de música amb la hawaiana a la piscina municipal. I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Amb aquesta cançó, Robbie Williams, Laura Pausini van presentar el seu tema Desire durant la final del Mundial de Clubs a Nova Jersey i no descarten tornar a fer-ho plegats. Desire, desitjos.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I així és com continuem des de Ràdio Vilafant compartint bona música i en aquesta ocasió la de Rebeca Mary Gómez, més coneguda per Becky G, una de les cantants dels Estats Units d'ascendència mexicana que va començar a tenir el seu reconeixement l'any 2011 després d'haver pujat diversos vídeos d'ella mateixa interpretant remescles de cançons populars a YouTube. Ara són aquest Epa, és Becky G i des de Ràdio Vilafant

0: Ràdio Vilafant, sempre al teu costat. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
5: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
4: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
5: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
4: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
5: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
6: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: com a actor, després va passar a cantant i des del 2000 que està en actiu és Dani Martín. Influenciat per la música d'Hombres G, de Radio Futura i de Los Ronaldos, ara amb Carpe Diem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Camisa transpirada. Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Centrat en els sons del Carib i el món urbà des de Colòmbia amb Bele. Això no tiene sentido.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó 14 després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó 14 es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
3: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
0: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
0: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

una altra de les cançons que sonen per tu des de Ràdio Vilafant, Salvant el meu amor, Save My Love, G. Lewis des de Ràdio Vilafant i per tu.

0: 107.3 FM.
1: Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens segueixes?

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol se vol de dia. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldòria de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Descobrint diferents gèneres musicals amb diferents veus a través del 107.3 de Ràdio Vilafant, acompanyant-te amb el No ando llorando, una de les cançons de

0: és FM.
1: Viu la música, sent la
2: i veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Aquest 6 de febrer, Taitana arriba moltíssima força, no te la perdis aquí, a Ràdio Vilafant.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

I anem a moure una miqueta el cos gràcies a la veu i la música de Nutrix, Egea, Andrew, Núria i Rei Ami amb aquest Golden. Això és Més que Daurat.

0: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram. Fet.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'1,49 € al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.

0: Així és com Madí celebra els seus 25 anys des del seu debut amb el llançament de All My Ghost Friends, la cançó que acabem d'escoltar i primer avançament del que serà el seu 8è àlbum Bury Me in the Craters of the Moon, prevista per al mes d'octubre. Una cançó que gira i un àlbum que gira entorn a la fragilitat humana, també la pèrdua i la capacitat de reconstrucció enfront les adversitats, combinant imatges de bellesa i també de desolació en equilibri constant.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
0: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Recordadme.

en actiu des del 1997, aquesta formació de nom Amaral dins de Saragossa i formada per Eva Amaral i Juan Aguirre. Ara ha sonat una de les últimes cançons

0: 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Llustrapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador, en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep Verne cap a Tarragona i que provoca aturades, i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere, hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a Pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les tenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt als tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. D'aquella xilografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0 i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, jo vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau, havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: Ruta 66.
8: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
11: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
13: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
14: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
13: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
15: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
11: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
13: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a salvament.

0: trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
3: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
4: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres, i continuar bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també el seu lateral, la B30, els vehicles encara s'aturen a Cerdanyola en sentit Gir. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda. En el cas dels accessos sud, mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria el narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les

0: penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
1: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant quan un porta una arma és perquè té com a mínim aquesta actitud d'exhibir-la, i en aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
2: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
3: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana, ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
5: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
6: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
5: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
7: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
7: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
8: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
7: Aquest matí, al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: Esther Minguell.
9: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguin, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: Números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
9: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
2: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
7: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP empuja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumà en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
2: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a l'altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
7: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Badell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
14: Sempre també m'agrada voldria destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que per tant ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
13: El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
15: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
16: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
15: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
17: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
18: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
19: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
17: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
20: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
17: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
21: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que hi lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
0: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir què s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers, amb els números que ens surten, els números són completament fiables.
21: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
1: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
22: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart, i a la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir el 0-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria, i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
4: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
5: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de 8:15 tenim la inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit, que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir. Si vols fer la compra bé,
1: has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 11 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana...

107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Passant de puntetes aquest treball discogràfic, aquest EP de Brad Paisley que es diu Over Night and Low, amb la cançó que li dona nom a aquest títol que acabem d'escoltar, o peces que sí que ha publicat a la seva pàgina web, com el tema anomenat Without You, que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without You.

programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça Sit You Damunt al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Burke Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, que Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docusèrie complementària Rehearsal Series Carnegie Hall al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Coses com, per exemple, la Noah Kahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know, la cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat, Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston. On a

prometre el temps de country, també ho van prometre el club del country, que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades amb el seu moment per als àlbums, no per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix, o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta, que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Foy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Appalachia i aquesta és la cançó que li dona nom.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson, Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema de Water is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson juntament amb el seu company aquí amb aquesta cançó val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams, The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

Són les 9 de la nit, estàs en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i comencem una nova edició del Rejo Blues, programa 1349. Totes les novetats discogràfiques al llarg de 2 hores vinculades al món del blues.

0: Obrim edició del Red Hot Blues amb tu, les propostes del blues nacional i també del blues internacional. Avui, quatre bandes nacionals obrint el programa i després quatre internacionals també molt potents. Recorda que el programa en Red Hot Blues es pot escoltar quan et vingui de gust i en tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i redhotblues.ivox.com. Des de l'any 1996 fent costat ja 30 edicions del programa. Avui programa 1349. Recorda que si sous una banda de blues i teniu ganes de fer-me arribar la vostra música, ho podeu fer en diferents tipus de format per correu electrònic a redhotblues@hotmail.com. I també, si voleu anar a escoltar blues en viu i en directe arreu de la península, trobareu compartida tota l'agenda bluesera nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada en Red Hot Blues. I ara temps per la promo en anglès, perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: I obrim aquesta edició del programa amb una banda, una formació que ens arriba des de Ceuta, unes gravacions fetes en directe a Estudio Padrón. Ells sonen John Palm and Blues i sonen així de bé.

John and Pam and Blues, una banda que ens arriba des de Ceuta, nascuda l'any 2008. L'any 2020 varen canviar la formació al complet. Qui són aquests grans músics que ens arriben des de Ceuta presentant aquestes bones propostes? Sonia Valverde i Carlos Jiménez a la veu, en Jorge Navarro a la guitarra, en Juan Antonio Vega al baix, en José Carlos López a la bateria, Alfonso Conejo als teclats i en Rafa Hernández a la trompeta. Ells, com us he dit, ens presenten blues, clàssic, en rock, també ens presenten el so de Chicago, de blues de Chicago, rhythm and blues, temes propis, molta música negra, música d'arrel americana. Anem a escoltar un altre dels temes, el I Put a Spill on You, tot un clàssic.

Jonah Palm and Blues, aquí en el Rejo Blues, avui presentant la seva música en directe, unes gravacions fetes en concret d'aquesta banda, d'aquesta formació Ceuta, a Estudio Padrón. Molt bones propostes. Des d'aquí també us quiero dar las gracias por el reportaje que sale en La Verdad de Ceuta. Fantástico, un reportaje que habla del Rejo Blues y también habla de John Pam Van. Es de agradecer estas propuestas interesantísimas. Muchísimas gracias. Doncs si entreu al bandablues.blogspot.com hi ha l'enllaç d'aquesta plana i aquest reportatge que hi ha sobre el Rejo Blues i també sobre aquesta formació de Ceuta. Anem a escoltar un altre dels temes. És un tema propi anomenat Mi Chica.

0: Muchas gracias.
1: Així de bé sona la proposta de John Pamban avui obrint el programa Novetat, mai es havien escoltat aquí en el Rejo Blues, i avui us he presentat per obrir aquesta edició del programa. Una formació que fa un homenatge als grans músics de blues, de soul, de rock del món, i a la vegada tots els músics que formen part d'aquesta banda tenen una àmplia trajectòria en l'escena musical, i és una proposta que està molt ben consolidada en aquesta seva trajectòria en el circuit de Ceuta, Gibraltar, també Estepona i també la resta del sud d'Espanya principalment, i bé, destacar la seva música en diferents events i també a la vegada diferents festivals. Propostes interessants, i ara un altre dels temes per tancar aquesta proposta, aquesta presentació del Sant John Pamban en directe a Estudio Patron concretament. Des d'aquí, doncs, els vull agrair novament, muchas gracias a Sonia, Carol, Jorge, Juan, José Carlos, Alfonso y Rafa por haberme hecho llegar vuestra música y haber podido proponer esta banda de Ceuta, John Pamban, con este blues rock, blues de Chicago, rhythm and blues, propuestas de música negra y de mucha música americana y a la vez temas propios. Tanco la presentació, ho hem fet abans escoltant aquell tema, i ara us vull deixar amb la proposta Chicago Blues.

En viu, en directe, hem canviat una mica d'estil. Ella és Alba Ruiz. Des d'aquí, Alba, també moltíssimes gràcies per poder proposar avui aquí en el programa la teva música fantàstica, aquestes gravacions, unes gravacions fetes a la nova Jazz Cava de Terrassa l'any 2025, i avui us les presento aquí en el programa. Moltíssimes gràcies per poder-ho fer, Alba. Ella és cantant, saxofonista, compositora, establerta a Barcelona, i bé, es caracteritza per rescatar el soul clàssic, com hem pogut escoltar amb aquest tema, el His Beauting Your Time, tema de Carla Thomas, i una, ens presenta unes propostes interessantíssimes. Ella és llicenciada del taller de músics ESEP en Barcelona, i bé, lidera projectes propis amb el seu saxe, la seva veu, i avui escoltant-la aquí en el Rejo Blues, una altra de les novetats del programa. Mai havíem tingut l'ocasió de presentar la seva música. Anem a escoltar un altre dels temes. Si hem començat tot escoltant aquest tema del His Beauting Your Time de Carla Thomas, des d'aquestes gravacions d'Alba Ruiz en Memphis Project, ara us deixo amb el tema Blues Lejano, una cançó tranquil·la, Alba Ruiz al sax i a la veu, i en Xavi Vallès a la guitarra. Sona així de bé.

Alba Ruiz, avui aquí escoltant-la en viu i en directe a la nova Jazz Cava de Terrassa l'any 2025 amb els Memphis Project. Ella ens presenta les seves influències en un so de Memphis, de l'Stax, concretament dels anys 60, d'aquella música negra d'aquells grans com Carla Thomas o Otis Redding, entre molts d'altres, o dels Gels.

Baby, de Carla Thomas, unes gravacions fetes en directe a la nova Jazz Cava de Terrassa. M'ha vingut molt de gust presentar aquestes gravacions en concret. Cal dir que bé, són unes gravacions amb la de Memphis Project, aquesta banda en directe que fan un homenatge al repertori clàssic, potser el menys conegut dins el món del sul, de la mà de l'Alba Ruiz al capdavant amb el seu saxe i cantant i a la vegada també composant. Ens arriba des de la ciutat de Barcelona amb propostes interessantíssimes com aquestes. S'ha de dir que en aquest 2026 ja hi ha un EP que podeu escoltar, hi ha dues cançons, ja les escoltarem més endavant en el programa, però avui m'ha vingut de gust presentar-vos aquest directe.

aquestes quatre cançons, perquè veieu el seu repertori i el que fa Alba Ruiz amb els de Memphis Project. Però si entreu a Spotify i poseu Alba Ruiz Send Or o el tema Get It Check It, trobareu i podreu escoltar aquest EP en aquest 2026. Ja l'escoltarem més endavant en el programa. Ara, per tancar aquesta proposta, aquesta presentació d'Alba Ruiz en Memphis Project, en directe des de la nova Jazz Cava de Terrassa el 2025, us fem aquest Share Your Love With Me, un tema instrumental que sona així de bé.

Avui us vull presentar també aquí en el programa la banda que forma part de la història musical del país, dins del món del blues, el blues rock, el rock and roll, Mermelada, Coge el tren, una versió de l'any 1979. Hem començat escoltant Encrucijada, el Crossroads, un tema de Robert Johnson, i ara anem a escoltar la cançó feta per un dels líders de la banda, Javier Teixidor, veu i cantant, líder dels Mermelada, amb aquest Coge el tren.

Déu-n'hi-do, així sonava la banda Mermelada, Coge el tren, aquest àlbum de l'any 1979. Qui eren els Mermelada? Pues en Javier Teixidor, a la veu i a la guitarra, liderant la formació, Daniel Montemayor, al baix i també a l'acordió, en Javier Encinas, a l'harmònica, que l'hem pogut escoltar, Antonio Llenes, a la bateria, Carlos Dedos Ágiles, en Crespo, al piano, i en Luis Cobos, al saxe, i en diferents col·laboracions. Anem a escoltar una altra de les cançons. Aquesta, Coge el tren, en un tema original i escrit per el mateix Javier Teixidor. Ara J. Teixi Band. Podeu escoltar la seva música també, si la busqueu. I també l'hem posat i presentat aquí en el programa amb propostes actuals interessantíssimes. Anem a escoltar una altra de les cançons. El tema és Espero que puedas ser feliz. I wish you're one. Tot un clàssic que ells ens fan aquesta interessantíssima versió.

Espero que puedas ser feliz versionant aquest tema de Billy Boy Arnold, I Wish You Want. Per tancar la presentació, en el record de la banda Mermelada, Coge el tren, una gravació del 1979, a ritme de blues, blues rock, and rock and roll, aquestes eren les seves propostes d'en Jota, de Javier Teixidor, i aquesta gran banda que l'acompanyava. Escoltem Cantando Blues, un tema del mateix Javier Teixidor. Mermelada, Coge el tren, avui aquí en el Rejo Blues, el record musical.

Aquesta és una altra de les novetats del programa, una altra de les propostes nacionals. Ell és en Javi Zimmermann. Ens arriba des de Baena, des de Córdoba, Cruce de Caminos. És un àlbum, una gravació del 2026 i avui us la proposito, us la presento aquí en el programa. Es mou el ritme de country blues, veu, guitarra, composicions també originals, fantàstiques, com aquest No te debo nada, nena. Javier Zimmermann, aquí en el Red Hot Blues. Propostes, com sempre, a rima de blues nacional i a rima de blues internacional.

Cruce de Caminos, novetat aquí en el programa, Javier Zimmerman des de Baena, Córdoba, amb aquesta presentació d'aquest àlbum a ritme de country blues, veu, guitarra harmònica, composicions originals pròpies, totes elles, a ritme de country blues nacional. Podeu trobar tota la seva música a Bandcamp, posant Javier Zimmerman, allà tindreu aquest estil de blues i moltes altres propostes a ritme de també cantautor que té en Javier Zimmerman. Tancant el programa amb aquest tema, és Esperado en la Función. Aquí, en la sintonia del Rojo Blues, és Esperando en la Estación. Ara sí, estava mal escrit.

Shelving and Beach and Good. Anem ja al blues internacional, quatre bandes, Electric, Shamp, Funkin. Novetat en el 2026 des d'Alligator Records, avui presentant aquest blues contemporani aquí en el programa. Començant amb aquest Talking Head i ara aquest What If Been Accused Of.

Les propostes internacionals, Selwyn, Bridgewood, amb aquest Electric Swamp Funkin'. Tanquem la presentació amb aquest tema anomenat Dimash Goods.

Déu-n'hi-do, una de les grans cantants de blues, Crystal Schwanda, ens presenta aquest Swing Pretty Blues, un nou àlbum a ritme de blues, blues and rock, aquesta proposta del 2025, i hem començat tot escoltant aquest Preaching Blues, un tema de... Hem començat tot escoltant aquest I Have I Everything I Got, concretament, i ara sí, ara el Preaching Blues, un tema de Songhouse.

Crystal Shawanda presenta aquest nou àlbum avui aquí en el Rojo Blues, 5 Pretty Blues. Novetat del 2025, i ara baixem el ritme amb aquest Stop Funkin' Me Around.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Tancant aquesta edició del Rejo Blues, una altra de les novetats, el Brother Ryan Lemenilin, amb els de Matian Kings, aquesta gran banda de Ryan Lemenilin, amb aquest String the Pot, el nou àlbum en aquest en 2026, i en comentat amb aquest Frosting Tremor de Clarence, Kevin Brown i Albert Collins. Ara, la presentació la tanquem amb aquest Walk On, aquí, en la sintonia del Red Hot Blues.

Hem escoltat dues. Ell és Amani Burham amb aquest en Rods and Wicks des de Blind Pick and Records. Hem començat tot i escoltant el Walking by the Window. I ara aquest tema, el Buja. Per tancar la presentació d'aquest músic, ens fem aquest Som Sonart Love.

Doncs molt bé, fins aquí aquesta edició del Red Hot Blues. Com sempre, amb totes les novetats nacionals i internacionals. Són dues hores de ràdio aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i a la vegada saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Recorda que també hi ha els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. I si vols escoltar blues en viu i en directe, pots entrar al Facebook del programa entrant a Josep Palmà de Red Hot Blues i trobaràs tota la gent de blusera nacional compartida. I alhora, si sou una banda de blues, solista i en voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer per correu electrònic en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. Amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Us espero en una propera edició del Red Hot Blues. Adeu-siau.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Vàrem encetar el 2025 amb una mala notícia, però que molt dolenta. I és que al maig del 2024 estava preparant doncs la temporada d'estiu de Hot Dance 80 i vaig parlar amb una persona i escolteu el que em va dir.
2: Hola, què tal? Com va tot? Bueno, per mi no hi hauria problema. El problema és que ara mateix no puc, perquè ara mateix estic passant una malaltia, vale? Quan estigui bé de tot, si un cas, ja els faré un truc o ja t'avisaré per aquí, i llavors podem fer tranquil·lament l'entrevista. M'imagino que seria una entrevista online, no? No seria una entrevista presencial. Ja em direu, vale? Vinga, que vagi bé, bon dia.
1: Això era el que ens deia en Josep Maria Castells el 20 de maig del 2024. El que no esperàvem és que el dia 31 de desembre del 2024 en Josep Maria Castells ens va deixar. Ens va deixar moltes produccions, perquè conjuntament amb Antoni Paret el 1986 van començar a enregistrar el Max Mix 3, una sèrie de Max Mix que va començar en Mike Platines i en Javier Ossí amb el número 1 i el número 2, però que després va seguir la saga en Josep Maria Castells, que havia estat el que va quedar segon al campionat de DJs que va organitzar la Max Music, i es van buscar de company Antoni Paret, que era un home de ràdio, i tots dos van començar doncs a editar el Max Mix 3. Des de que Hot Dance 80 es fa en format d'una hora, és impossible posar un Megamix perquè dura molts minuts. Per exemple, el Max Mix 3 dura 24 minuts, però ja que tenim doncs la desgràcia de que ens ha deixat en Josep Maria Castells i Lloberes a començaments del 2025, em veig amb l'obligació moral de punxar el Max Mix 3 sencers. Així doncs, benvinguts a Hot Dance 80.

van començar primer en Josep Maria Castells i Antoni Paret fent els Max Mix, i moltes més sagues de discos de mescles. Anys més tard se'ls hi afegiria en Quique Tejada, que estava a la competència, a Blanco i Negro, i van crear el Dream 3 Reload, i van fer bolos durant uns quants estius per l'Illa Blanca, per Eivissa, i també van fer el Noventeros a Madrid. Però en Josep Maria Castells i en Toni Paret, quan no podien aconseguir llicències pels megamixos, doncs feien coses com aquestes.

I és que en Josep Maria Castells el mateix estava al darrere d'una taula de so, a una discoteca, com un estudi de gravació. Va ser propietari de discogràfiques, va portar la direcció de Max Music a Miami. Quan va tornar de Miami amb el van segrestar i se'l van emportar al Berguedà. En definitiva, un home que ha estat relacionat amb el món de la música dance des de la seva joventut fins que ens ha deixat, malauradament, el dia de Cap d'Any del 2024. Aquest és el petit homenatge que li ha dedicat Hot Dance 80 en aquesta edició.

Rock Me Amadeus és una cançó del gènere musical New Deutsche Welle de 1985 del cantant austríac Falco. Ha editat el seu disc Falco 3. Va ocupar les primeres posicions de les llistes de senzills en dos costats de l'Atlàntic. Fou l'únic gran èxit de Falco als Estats Units i un dels seus dos únics senzills en aconseguir el top 10 al Regne Unit, malgrat de la popularitat alemanya i la seva Àustria natal, a més d'altres regions d'Europa.

Blues and Bongo. Encet aquesta segona part de Hot Dance 80. Benvinguts i benvingudes al vostre programa Dance de dècades anteriors. Aquesta cançó va passar 4 setmanes al número 1 a Alemanya. També es va convertir en èxit a Àustria, Itàlia, Bèlgica, Suïssa i els Països Baixos. Avui estem escoltant música de 1986, música que estava inclosa al Max Mix 4. En aquesta ocasió, l'intèrpret que ens arriba és Eddie Huntington. I la seva cançó, el seu gran èxit, USSR.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 i estàs escoltant la música dance dels 80s avui. Més concretament de 1986. Ara ens arriba Ivan Espagna amb aquest seu gran èxit, Easy Lady. Una dona que al desembre és el seu cumpleanys. I el 24, doncs, en va fer 70.

I ara qui arriba a l'escenari a Hot Dance 80 és un intèrpret que va aconseguir un gran èxit amb aquesta cançó i una altra. Recorda 626-440-111, aquí pots enviar la teva nota de veu i dins a quina cançó dance dels 80 t'agradaria escoltar a Hot Dance 80.

I aquest gran èxit de Silver Pozzoli el 2005, Hottest Pass, va fer un remix que fou llançat a Alemanya amb el segell Dance Streets.

I Paul Rind, a part d'aconseguir èxit amb cançons com Lady O, Hold Back Your Love, Step Give It Up i Touch, és conegut dins de la indústria musical per les seves exitoses cançons que han estat èxit a les llistes Billboard, interpretades per exemple per Christina Aguilera, Jessica Simpson o la Victoria Beckham.

Aquesta és la música de David Love amb el seu Playboy. És que és el que diem sempre, Hot Dance 80. I és que ens agrada escoltar les cares A, les cares B. Ara és la música de Fantasy. Diu que senzillament és un número 1.

anem arribant a la fi de Hot Dance 80 en l'edició d'avui. Anem ara a escoltar un projecte disco espanyol creat per Sergi Soler i Àlex Soler i que va fer doncs els arranjaments, el que ara coneixem per Jordi Cubino, que en aquell moment doncs era cantant dans i s'anomenava David Lime. Escoltem la Dolce Vita.

Contents 80 és una producció de HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical amb Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant el Cotarro, un servidor, Josep Maria Jurado. Avui ha estat una edició especial, la de Hot Dance 80. Però és que avui ho teníem de fer, sí o sí. Una forta engaixada a tot l'equip. Adéu-siau.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà.

0: Time.
1: Escoltes i cat.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi al senyor.

migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.